0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Esta llamada

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Èxits sense pausa.
4: Sense pausa.
3: Ràdio Abrera. Ràdio.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
2: Bebé, bien, ¿y tú cómo estás? Ahora en la noche hay una fiestica, que es la del cumple de Loe. Avísame, tengo una lista corta para meter, pero si quieres irte, puedo, te meto en mi lista, pues.

0: terra.
1: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada.

0: Ràdio Abrera, són les 3.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy
4: clarito. Permanece a la escucha.
2: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
6: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
7: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktronica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
8: Les nits d'estiu, millor en companyia. Passa-les amb
9: Radio Abrera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

d'escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Què escoltes al mòbil?
2: Ràdio Abrera.
3: Ràdio Abrera?
2: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
3: En directe?
2: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
3: No.
2: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
3: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
2: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
7: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
6: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
7: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
8: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: La distància no significa nada. Cuando alguien significa todo. En las noches cuando pongo mi cabeza en la almohada.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: 107.9.
4: Omplim el buit de la nit. Ràdio Abrera. 107.9 FM.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
2: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
3: Hola, soy J. C. Argandoña.

0: Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
1: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
0: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 6.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. I me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero

0: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
1: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
2: Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Abrera.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

cantat sense resposta. Vaig de festa en festa buscant i no t'he trobat. Tinc un pressentiment que em ronda el cap. L'aigua del golfet amb això el col·locat. Però això no feia veure't al meu costat. Vaig de festa...

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
3: Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.
4: Que et posi Ràdio Abrera.
5: Que et posi Ràdio Abrera.
6: Cuando bailo suena ta ta ta.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no es repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i també al Camp de Tarragona. Els assistents s'han concentrat en espais habilitats, platges, turons i també en altres punts amb bona visibilitat per viure un moment que ha deixat crits, aplaudiments i fins i tot algun plor. A més, científics i experts internacionals també han aprofitat el fenomen per fer estudis sobre l'atmosfera, la meteorologia i també altres camps. La jornada ha transcorregut amb pocs incidents destacables. El CEMAT és un total de 37 persones, dues de les quals han necessitat ambulància i el 112 ha rebut 81 trucades relacionades amb l'eclipsi. Els agents rurals també han fet 356 actuacions i han interposat 10 denúncies per circulació motoritzada. Un dels incidents més destacats ha estat Altafulla, on diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocutació. Un noi va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre mèdic, fet que va obligar també a interrompre temporalment el trànsit ferroviari. I la línia R16, parlant del servei ferroviari que connecta Barcelona amb estacions com Torredembarra, Altafulla, Tarragona o Amposta, ha doblat aquest dimecres l'ocupació mitjana, passant de les 1.800, volíem dir, validacions diàries entre anada i tornada a les 3.600. De la seva banda, l'R15, que connecta Barcelona, en aquest cas amb estacions com Vilaseca, Reus, Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre, també ha registrat avui 1.600 validacions d'anada i tornada, lluny de les 1.000 diàries de mitjana, que suposa un increment del 60%. I en clau política, avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. La trobada servirà per fixar la data i l'ordre del dia de la conferència que el Ministeri preveu celebrar l'última setmana d'agost. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I el govern de Colòmbia eleva a 239 els morts pel terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar el país fa dos dies. Hi ha també 3.755 ferits i 287 persones desaparegudes, mentre que els equips d'emergència continuen buscant supervivents entre les runes. I una quarantena de dotacions dels bombers treballen encara en l'extinció d'un incendi forestal declarat ahir a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El foc ha afectat unes 8 hectàrees, volíem dir, de terreny forestal dins l'espai natural protegit de Montmell-Marmellà.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
0: Big Friday on Air.
4: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más, arregla todo.
0: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda.
5: Oh, I'm done hiding, now I'm shining like a party.
0: Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera.
6: Tenim la fórmula perfecta
7: per gaudir de l'estiu. Ràdio Abrera.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

vaig al cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música? Ràdio Obrera. Que practico esport? Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte? Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu? Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
2: Un dia normal en los Estados Unidos.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores i al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes.

0: possible, aparca-la en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
1: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: També a l'estiu. Ràdio Abrera.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera?
1: Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment. Qualsevol
0: moment. I si ho prefereixes,
1: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la de moment, amb només una avaria d'un camió a l'AP7 a Vilaseca que deixa un carril tallat direcció Tarragona. A banda, també afectacions per obres, encara la B20 a Barcelona ha sentit Nus de Llobregat. I Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, a les Terres de l'Ebre i també al Camp de Tarragona. Els assistents s'han concentrat en espais habilitats, platges, turons i també en altres punts amb bona visibilitat per viure un moment que ha deixat crits, aplaudiments i també fins i tot alguna llàgrima. A banda, científics i experts internacionals també han aprofitat el fenomen per fer estudis sobre l'atmosfera, la meteorologia i també altres camps. La jornada ha transcorregut amb pocs incidents destacables, això sí, el SEM ha atès 37 persones, dues de les quals han necessitat ambulància i el 112 també ha rebut 81 trucades. A banda, també un veí del col·legi, el Segrià, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans justament de l'eclipsi. Segons els efectius del SEM, podria haver patit un cop de calor que hauria desencadenat la parada cardíaca. Malgrat els intents de reanimació, no se li va poder fer res per salvar-li la vida. A banda, també a Altafulla, diverses persones observaven l'eclipsi damunt dels vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre mèdic. I pel que fa a la mobilitat, durant l'eclipsi, la línia R16 que connecta Barcelona amb estacions com Torredembarra, Altafulla, Tarragona o Amposta ha doblat aquest dimecres l'ocupació mitjana, passant de les 1.800 validacions diàries a les 3.600. De la seva banda, l'R15, també que connecta en aquest cas Barcelona amb Vilaseca, Reus, Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre, ha registrat també 1.600 validacions d'anada i tornada lluny de les 1.000 diàries. I en plana política, avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I la Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut la conductora del turisme que aquest dimarts a la nit va col·lidir amb un motorista al pont de Pardinyes i va causar-li la mort. La dona està acusada d'un delicte d'homicidi imprudent. L'accident es va produir poc abans de 11:45 de la nit i per causes que encara s'investiguen, el turisme i la motocicleta van topar i el cotxe es va incendiar, tot i que el foc es va apagar abans de l'arribada dels bombers.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bon dia. Aquest dilluns 10 d'agost s'ha reobert la sala de fitness del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera, CAMP, amb totes les garanties de seguretat i salubritat després que l'equipament romangués tancat durant uns dies per l'incendi que es va originar a la zona de la sauna del CAMP el dimarts 28 de juliol passat a la tarda. Des d'aleshores s'ha treballat intensament per iniciar la normalitat i la represa de l'activitat de l'equipament municipal. Recordem que durant el mes d'agost l'horari de la sala de fitness del CAMP serà a partir del dilluns 10 i fins al dilluns 31 d'agost, de dilluns a divendres de 9 a 1 i de 4:45 a 8:45 de la tarda i dissabtes de 9 a 1. Una setmana després de la incidència, des de l'Ajuntament d'Abrera es continua treballant intensament per tal de rehabilitar els espais del Centre Aquàtic Municipal i reprendre la normalitat de l'activitat de l'equipament a partir d'aquest dilluns. Les diferents feines de restitució, reparació i recondicionament de forma urgent i planificada al camp durant els darrers dies han estat els següents: visites in situ diàries per fer seguiment de les actuacions que s'estan executant per tal de reobrir a la màxima brevetat possible amb plenes garanties de salubritat i seguretat, coordinació de diferents tasques i de proveïdors per tal de començar les feines de restitució de forma urgent, planificada i coordinada, retirada de runa, materials malmesos, tasques de pintura i reposició d'elements malmesos de forma progressiva, neteja i desinfecció de les zones afectades i instal·lació de màquines d'ozó per a la millora del confort dels espais, adequació de sales per l'activitat física i esportiva i zones de vestuaris i comunes per a reprendre progressivament l'activitat i reparació dels serveis informàtics i dels torns d'accés tant del camp com de la piscina municipal d'estiu. D'altra banda, també s'estan efectuant diferents actuacions de manteniment i millora de l'accessibilitat al centre aquàtic municipal Camp, tasques pròpies del manteniment de l'equipament durant el mes d'agost, instal·lació d'una cadira adaptada per a l'accés de les persones amb mobilitat reduïda a la piscina terapèutica i eliminació del mur divisori del bas per a l'accessibilitat adaptada per a la realització de l'activitat dirigida del camp. Des de l'Ajuntament d'Abrera es fa un agraïment a tota la ciutadania per la comprensió i també a l'equip de professionals municipals que continuen treballant per la posada a punt i reobertura del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera.
0: Abrera Informació. Promoció econòmica.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
0: Abrera Informació. Infància.
3: Recordem que l'Ajuntament d'Abrera té obert el termini per sol·licitar el xec nadó 2026, un ajut econòmic de 300 euros destinats a les famílies del municipi amb fills i filles nascuts, nascudes o adoptades entre l'1 de desembre de 2025 i el 30 de novembre d'enguany. Aquesta iniciativa, que enguany arriba a la seva novena edició consecutiva, té com a objectiu donar suport a les unitats familiars d'Abrera i ajudar a fer front a les despeses extraordinàries derivades del naixement o adopció d'un fill o filla. Les sol·licituds es poden presentar fins al diumenge 6 de desembre de 2026 inclòs, preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament al web abrera.cat o presencialment al registre de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC. Durant els mesos de juliol i agost, l'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7. Per accedir al xec nadó de l'Ajuntament cal complir, entre d'altres, els requisits següents: que un dels dos progenitors o adoptants estigui empadronat o empadronada a Abrera, que almenys la mare, el pare o tutor o tutora tingui una antiguitat mínima d'un any d'empadronament al municipi abans del naixement o adopció, que el nen o la nena estigui empadronat o empadronada a Abrera i està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Per a més informació sobre aquesta convocatòria, les famílies es poden adreçar al Servei d'Infància i Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera, al carrer Major número 3, trucant al telèfon 93 770 2911 o enviar un correu electrònic a infancia@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero...

0: Passen 9 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia. És dijous 13 d'agost. Doncs ja ha passat l'eclipse. I un cop acabat aquest eclipse total, que s'ha pogut veure sobretot molt bé al sud de Catalunya i a Ponent, els milers de persones que s'hi havien desplaçat en tren des d'altres punts del país han tornat a patir les aglomeracions que ja havia hagut al matí per anar cap al sud de Catalunya. Després d'un dia de col·lapse a la nit, la estació de Tarragona ha arribat a estar totalment desbordada per la gran multitud. S'hi han acumulat fins a 2.000 persones. Les andanes s'han omplert i a quarts de 10 l'han tancat preventivament perquè no hi entrés més gent. De fet, 6 furgons policials i agents de la Guàrdia Urbana han anat a les portes de l'estació per impedir l'entrada de més usuaris mentre no arribaven més trens que anaven en direcció a la ciutat de Barcelona. Finalment, el tren de reforç de la línia R16, que sortia des de Tortosa, ha passat a 11:15, quan encara quedaven viatgers a l'estació de Tarragona. Els Mossos també han hagut d'intervenir per a controlar els accessos a l'estació de Tortosa. I a Altafulla, els bombers han hagut de fer baixar diverses persones que s'havien enfilat sobre uns dels vagons del tren aturat i que corrien el risc d'electrocutar-se. Una d'aquestes persones ha caigut i ha resultat ferida, ja que ha calgut tallar l'electrificació i el trànsit ferroviari. Tot i això, després d'una jornada de col·lapse a rodalies i regionals per la gran quantitat de persones que es volien desplaçar a les Terres de l'Ebre, Tarragona i Lleida per veure aquest eclipsi total, el govern havia recomanat fer servir el transport públic per evitar la saturació a les carreteres. Moltes d'aquestes persones havien fet cas de les indicacions i han deixat el cotxe. I, finalment, alguns dels punts on s'han concentrat més gent que es volia desplaçat ha estat precisament a les estacions de tren, com a l'estació de Sants, a la ciutat de Barcelona, o han estat especialment intents per als usuaris d'aquestes línies en també situacions de col·lapse. Més temes. L'incendi forestal declarat dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, ja està estabilitzat, segons s'han informat des del cos de bombers. Avui dijous hi treballen una desena de dotacions terrestres centrades a repassar el perímetre del foc i a controlar els punts calents que puguin anar sorgint a l'interior. Les flames han afectat unes 8 hectàrees de terreny forestal, inclòs l'espai natural protegit del Montvell Matmellà. Dimecres van arribar a treballar-hi 42 dotacions terrestres i 15 mitjans aeris. El Departament de Justícia investiga un atac informàtic per part de presos del centre penitenciari de Puig de les Basses a Figueres. Els interns haurien aconseguit tenir accés no autoritzat a la documentació compartida que hi ha a la unitat interna de la xarxa de la presó. El govern afirma que, per ara, no té constància que hagi afectat a cap informació compromesa. Un robot ajuda a prevenir el bullying entre infants i joves d'Esparreguera. El Servei d'Intervenció Socioeducativa La Fulla d'Esparreguera ha finalitzat la seva participació en la fase experimental del projecte ROPSIS, Robot als Serveis d'Intervenció Socioeducativa, una iniciativa de recerca liderada per la Universitat de Girona, que té com a objectiu explorar les possibilitats de la robòtica social com a recurs per millorar l'atenció a infants i adolescents en situació de vulnerabilitat. En el marc del projecte, el robot social Buddy ha participat en les activitats del servei municipal, interactuant amb els infants i adolescents per treballar la identificació de les emocions, l'empatia i les habilitats socials. La intervenció s'ha centrat especialment en la prevenció del bullying i el ciberbullying. Comencem el dia amb 25 graus.
1: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana. Yeah.

0: Disfrutona, un títol que ens ve perfecte per començar, eh?
1: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotecista de confiança per a tota la vida.
2: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
3: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
1: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
0: Un títol que avui ens ve de meravella. Sarrià amb Todo está saliendo bien, el malagueny ens porta cap a un so amb aromes als 60. I en ple agost, dies de vacances i plans improvisats, ens quedem precisament amb aquesta filosofia de que, bueno, que no cal donar tantes voltes, no? Perquè tot està sortint bé. Serem positius avui dijous.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9 FM.

Arribem a 8:45 d'aquest matí ja del dijous i anem al temps. Els termòmetres encara pujaran més avui dijous. La nit ha estat càlida i xafogosa a gran part del litoral, prelitoral i meitat sud del país, però les mínimes tropicals també s'han registrat en altres zones de l'interior. Pel que fa a les màximes, moltes es mouran entre els 35 i els 40 graus al prelitoral i a l'interior, amb els valors més elevats a Ponent i a la Vall de l'Ebre, on fins divendres es poden superar aquestes xifres. Ambient sufocant arreu i molt xafogós a prop de mar. El Meteocat manté alertes per calor nocturna a la costa central i al litoral de Tarragona i per calor intensa de dia a Ponent i a la Ribera d'Ebre. Tot plegat amb força sol radiant al matí i només algun núvol baix local a la costa. A la tarda tornaran a créixer nuvolades que deixaran alguns xàfecs irregulars o alguna tronada local en punts del Pirineu i Prepirineu que puntualment poden arribar al nord de Ponent o a la Catalunya central. També en caurà algun a l'àrea dels ports. A la resta continuarà la calma amb més sol que no pas núvols. Divendres tornarà a ser un dia sufocant i fins i tot els termòmetres tocaran sostre en algunes comarques. Però serà l'últim pic de calor extrema, ja que els mapes ja auguren el final d'aquest etern estiu excepcionalment calorós. El cap de setmana començarà a experimentar un descens dels termòmetres, però serà la setmana vinent quan el mercuri es normalitzaria i la calor serà molt més moderada i suportable. Les nits seran més agradables i de dia la sensació de calor serà menys acusada, això ja de cara a la setmana que ve. Una normalització de les temperatures que anirà acompanyada d'un augment de la inestabilitat. Els xàfecs i les tempestes guanyaran terreny a moltes comarques. Tot plegat ho anirem actualitzant i seguint amb molta atenció. Ara tenim a Abrera, 26 graus. Ara fent memòria Manuel AA i Reggaetonera, un dels temes del seu àlbum Emmanuel. Un homenatge en directe a les seguidores del reggaeton, el perreo i els clàssics del gènere amb aquest estil inconfusible del porto-riqueny. Recuperem una d'aquelles cançons que es tornen i que tornen a dominar les playlists després de que va triomfar l'estiu de l'any 2020.

0: No.
1: L'estiu més fresc amb Ràdio Obrera.
2: Ara ens endinsem en una sonoritat més delicada amb Rosa León i Andrés Suárez, Zamba para siempre. Dues generacions de cantautors que es troben en aquesta peça d'arrel llatinoamericana, íntima, pausada, on les veus i la paraula guanyen protagonisme. Un petit canvi d'atmosfera en aquest matí d'estiu.

0: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
1: Ara ens quedem amb Sergio Contreras i La Maleta. El de Huelva manté aquesta fusió tan seva entre el flamenc, música urbana i ritmes llatins. I el tenim a Catalunya. Sergio Contreras actuarà el 10 d'octubre a la sala

0: a morrita.
1: Música, maestro.
2: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
3: És una de les cançons en català que més està sonant. Guanya

0: Volem que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.
1: Amb la calor que ens acompanya aquests dies, aquesta gairebé no necessita presentació. Banda Neon, Buhos i Mon DJ, El Ventilador. Tot el racó.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la de moment a les carreteres, amb només una avaria d'un camió a la peça de Vilaseca, que deixa un carril tallat, i també a la mateixa via, però en aquest cas a Tarragona hi ha un carril tallat també per la retirada d'un vehicle. A banda, també continuen les afectacions per obres a la B20 a Barcelona en sentit Nus de Llobregat. I els bombers han estabilitzat l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents que puguin sorgir a l'interior. El foc, que es va declarar ahir a la tarda, ha cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal i ha afectat també l'espai natural protegit de Montmell, Marmella. I Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no es repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i també al Camp de Tarragona. Els assistents s'han concentrat en espais habilitats, platges, turons i també altres punts amb bona visibilitat per viure un moment que ha deixat crits, aplaudiments i també algun plor. A més, també els científics i experts internacionals han aprofitat el fenomen per fer estudis sobre l'atmosfera, la meteorologia i també altres camps de la ciència. Pel que fa a les emergències, el SEMA té 37 persones, dues de les quals han necessitat ambulància, i el 112 ha rebut també 81 trucades relacionades amb l'eclipsi. A més, un veí del Col·legi, el Segrià, de 57 anys, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'eclipsi. L'Ajuntament va cancel·lar tots els actes festius. I a Altafulla també diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre mèdic. I pel que fa a l'afectació en la mobilitat, la línia R16, que connecta Barcelona amb estacions com Torredembarra, Altafulla, Tarragona o Amposta, ha doblat aquest dimecres l'ocupació mitjana, passant de les 1.800 validacions diàries a les 3.600. També l'R15, que connecta en aquest cas Barcelona amb Vilaseca, Reus, Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre, també ha registrat 1.600 validacions d'anada i tornada, que suposen un increment del 60% respecte a les diàries de mitjana. I en clau política, avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar la conferència a un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bon dia. L'Ajuntament d'Abrera posa a disposició de la ciutadania les targetes gratuïtes del servei de bus urbà, una mesura que té com a objectiu afavorir la mobilitat de col·lectius que requereixen un suport especial en els seus desplaçaments quotidians. Les targetes estan adreçades a les persones majors de 60 anys i a les persones amb diversitat funcional que disposin de l'acreditació oficial emesa per la Generalitat de Catalunya amb un grau reconegut igual o superior al 33%. En el cas de les persones amb diversitat funcional que tinguin reconeguda la necessitat d'anar acompanyades, la targeta incorporarà la menció més acompanyant, permetent que un acompanyant pugui viatjar amb la persona titular de la targeta. Júlia Mirto és la regidora d'Acció Social, Drets de la Ciutadania i Gent Gran a l'Ajuntament d'Abrera.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera apostem per la gratuïtat en el servei de bus urbà per les persones grans de més de 60 anys i el col·lectiu de capacitats diverses. D'aquesta manera, un servei que ja és sostenible i adaptat encara serà més proper als col·lectius que més ús en fan i que segueix permetent la connexió entre tots els nostres barris i el nucli urbà. Així, ja podeu sol·licitar la vostra T social d'Abrera a la UAC o de forma telemàtica a través de la seu electrònica. Seguim fent d'Abrera un municipi que aposta per la mobilitat sostenible i de qualitat per a totes i tots.
3: Les persones interessades poden tramitar la seva sol·licitud de dues maneres: presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, presentant el formulari específic de dilluns a divendres de 9 a 2, dimarts i dimecres també de 4:45 a 7 de la tarda, i durant el mes d'agost només les tardes de dimecres de 4:45 a 7. Telemàticament a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, a partir del mes de setembre s'habilitarà un punt informatiu i de suport per la gestió telemàtica al casal de la gent gran a la Rambla del Torrentet número 8. En tots els casos serà necessari aportar el DNI i la documentació que acrediti la condició de persona beneficiària, ja sigui l'edat, majors de 60 anys o bé l'acreditació oficial de discapacitat expedida per la Generalitat de Catalunya. Un cop formalitzada la sol·licitud, s'informarà la persona sol·licitant de quan podrà recollir el títol a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera. Per a més informació, podeu contactar amb l'OAC de l'Ajuntament d'Abrera presencialment a través del correu electrònic informació@abrera.cat i per telèfon al 93 770 0325. Podeu consultar tota aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació, Protecció Civil, Salut Pública i Benestar.
3: Ens trobem immersos en la calor de l'estiu i és important preparar-se i prevenir els efectes adversos de la calor, com la deshidratació, l'esgotament i els cops de calor. L'excés de calor pot suposar un perill per a la salut i agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l'exposició a temperatures molt altes es perllonga, la temperatura del cos pot elevar-se fins a nivells perillosos i es pot patir un cop de calor, un trastorn amb conseqüències potencialment greus que requereix atenció mèdica immediata. Entre d'altres consells, a casa recomanar utilitzar algun tipus de climatització i tancar les persianes on toca el sol directament durant el dia i obrir-les de nit. Al carrer eviteu el sol directe i sortir a les hores centrals del dia, procurant caminar per les zones d'ombra, portar aigua i beure sovint. Si coneixeu gent gran malalta que viu sola, ajudeu-los a seguir aquests consells i protegiu els nadons, persones amb malalties cròniques i també les vostres mascotes. Recordem que des de l'Ajuntament d'Abrera s'han habilitat equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan activem les alertes per onades de calor en el municipi. Els refugis climàtics són espais segurs, accessibles per a tothom, amb àrees de descans, ombra i aigua, ubicats a equipaments de proximitat com la piscina municipal d'estiu, el casal de la gent gran i la residència Canigó. Podeu consultar tots els consells per protegir-nos de la calor i evitar els incendis forestals als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
5: No llanceu gorilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
6: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
5: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
6: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
7: Ajuntament d'Abrera.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
9: Després dels informatius, obrim la segona hora de Fórmula Matí d'aquest dijous 13 d'agost amb dos noms colombians i molt de ritme. Primer, Shakira al costat de Burna Boy amb Die Die, Spanish Version, la versió en castellà de la cançó oficial del Mundial de Futbol 2026. I després, Ryan Castro amb Que te vaya bien. Canviem el so del Mundial pel reggaeton de Medellín per començar aquesta segona hora amb accent colombià i ambient d'estiu.

0: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Què escoltes al mòbil?
3: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera?
3: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
3: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
3: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
2: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
7: Canvien ara cap al pop rock amb Taín i Tengo que encajarlo des de Galícia. Guitarres, intensitat i aquesta veu tan especial per donar un altre color a aquest matí del dijous.

0: Un estiu diferent. Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Ara posem sabor colombià i veneçolà. Silvestre Dangond i Elena Rose. Efectos secundarios. Una mica de Carib per continuar posant banda sonora aquest dijous d'agost.

Les 9 i 30 minuts, 27 els graus de temperatura. Ara fem memòria amb Fate i Justin Quiles amb Porfa, un tema que va ser clau en l'ascens internacional del colombià i que fins i tot va aconseguir una nominació als Latin Grammy a millor interpretació de reggaeton. Ara recuperem aquell reggaeton melòdic que ens transporta directament al so urbà d'aquell estiu del 2020.

0: aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.
1: Ara posem accent català. Amb Tura Sala i On aniràs? Una de les veus emergents de casa nostra que combina aquest indie, funk, pop, una manera molt directa d'explicar les emocions. I apunteu, perquè tindrem ocasió de veure-la en directe a Catalunya, 13 de novembre, la Jazz Cava de Vic, i el 20 de

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Seguim posant ritme aquest dijous d'estiu amb Víctor Magán i Dani Romero. Me duele. Dos noms que coneixen molt bé la pista de ball. Una mica l'energia per un matí d'agost, en què encara ens queda molta música per compartir.

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Ara arriba Álvaro de Luna amb Llego Tarde. El Sevilla torna al seu pop-rock més emocional per parlar de retrobaments, segones oportunitats.

0: canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe, però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.
1: Una trobada força inesperada, Viva Suècia i DJ Nano, amb Querer, el rock alternatiu de la banda murciana, es troba amb l'electrònica d'un dels DJs més coneguts del país. I tenim cita a Catalunya. Viva Suècia actuarà el 16 de gener del proper any al Palau Sant Jordi de Barcelona. Una bona ocasió, eh? Per veure'ls en directe.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. En mobilitat, a hores d'ara, situació tranquil·la a les carreteres, amb només afectacions a l'AP7 a Tarragona, on hi ha un carril tallat per la retirada d'un vehicle. A banda, també afectacions encara per obres a la B20 a Barcelona en sentit Nus de Llobregat. I l'IPC a Catalunya ha pujat 3 dècimes al mes de juliol i se situa en el 3,5% interanual, la taxa d'inflació més alta des del mes de juny del 2024. Segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, l'augment s'explica principalment per l'encariment dels combustibles i de l'electricitat. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha repuntat fins al 3,6%, 4 dècimes més que el juny, i el nivell més alt des del maig d'ara fa 2 anys. I en clau política, avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. La trobada servirà per fixar la data i l'ordre del dia de la conferència que el Ministeri preveu celebrar l'última setmana d'agost. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no es repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. El SEMAT és 37 persones, dues de les quals han necessitat, volíem dir, ambulància, i el 112 ha rebut 81 trucades relacionades amb l'eclipsi. A més, també un veí del Col·legi, el Segrià, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans, precisament, de l'eclipsi. L'Ajuntament va cancel·lar tots els actes festius relatius en aquest fenomen. I a Altafulla, diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat també a un centre mèdic. I un accident entre un cotxe i un tramvia ha deixat dues persones ferides menys greus a Sant Just d'Esvern, al Baix Llobregat. El xoc es va produir ahir al vespre a la Rambla de Gaspar Modolell, que va provocar que el tramvia descarrilés. Els dos ocupants del turisme, un home i una dona, van quedar atrapats a l'interior del vehicle i van haver de ser rescatats pels bombers i posteriorment van ser traslladats a l'Hospital Moisès Broggi. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant hores d'ara sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents que puguin sorgir a l'interior. El foc es va declarar ahir a la tarda, cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bon dia. Atenció, famílies. Un any més, des de l'Ajuntament d'Abrera subvenciona la totalitat del cost del transport escolar pel proper curs 2026-2027 amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Platoni Sartit i l'Institut Voltrera d'Abrera, que viu als barris més allunyats del nucli urbà. L'alumnat de l'Escola Francesc Platoni Sartit, que viu als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat, des d'I3 a 6 de primària, podrà fer ús de la ruta 101 i 102 amb un total de 126 places disponibles distribuïdes en dos autocars més dos acompanyants en cadascuna de les rutes. En cas de dubte respecte de la ruta, podeu escriure al mail a800013@xtec.cat. De la seva banda, els i les alumnes que cursen ESO i batxillerat a l'Institut Voltrera d'Abrera, que viuen als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat, podran utilitzar les rutes 105 i 106 amb un total de 128 places disponibles, distribuïdes en dos autocars més un acompanyant en cadascuna de les rutes. Des de l'Ajuntament d'Abrera, davant les diferents incidències registrades per l'empresa prestària del servei del transport escolar Montbus des de l'inici de la prestació del servei fa 2 anys, s'ha reforçat el seguiment i la fiscalització del servei. En aquest sentit, el consistori ha traslladat aquestes incidències al Consell Comarcal i a l'empresa prestatària i s'ha sol·licitat l'aplicació de les mesures i penalitzacions corresponents. Així mateix, s'ha creat una comissió de seguiment amb l'objectiu de fer un control més exhaustiu del servei i es continuarà fiscalitzant tant el compliment del contracte com la prestació del mateix, treballant perquè es garanteixi en tot moment un funcionament adequat i a les condicions òptimes per a l'alumnat usuari. Per a més informació, podeu contactar contacte amb el Servei d'Educació de l'Ajuntament d'Arera, carrer dels Rosers número 1, trucar al telèfon 93 770 47 32 de dilluns a divendres de 9 a 2 i dimecres també de 2 quarts a 5 a 7. Consulteu tota la informació així com les rutes i els diferents horaris de les parades del transport escolar al web municipal www.abrera.cat.
0: Abrera Informació. Obres. Mobilitat i transport.
3: Aquest diumenge, 16 d'agost, s'enceta una nova subfase de les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat. Aquesta actuació es realitza en dues fases. La primera s'ha executat durant els primers mesos de l'any i la segona, que es divideix en diferents subfases, és previst realitzar-la durant els mesos de juliol, agost i setembre d'enguany. Amb motiu d'aquests treballs, es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'Avinguda de Can Amat. Així el bus no circularà pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'Avinguda de Can Amat fins a l'Avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'Avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'Avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs són les següents. Respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar, sempre que sigui possible, utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i a Can Amat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Medi ambient. Sostenibilitat energètica.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera recomana concertar la recollida de les saques abans d'efectuar les feines de poda per fer un bon ús del servei que forma part del nou contracte de gestió de residus urbans i de neteja d'Abrera que va entrar en vigor el mes de juliol de 2024 per un espai públic net i amable per a tothom. A recomanar fer un bon ús del servei de poda Abrera Demanda, concertant la recollida d'aquestes saques abans d'efectuar les feines de poda i d'emplenar-les. Pots recollir el teu sac de poda de forma gratuïta fins a exhaurir-ne existències a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania OAC de l'Ajuntament d'Abrera a la plaça de la Constitució número 1 de dilluns a divendres de 9 a 2 i durant els mesos de juliol i agost només dimecres a la tarda de 2 quarts de 5 a 7. Departament de Territori de l'Ajuntament d'Abrera, carrer de Lluís Companys número 8, primer pis, dimecres a la tarda de 2 quarts de 5 a 7. Deixalleria Municipal d'Abrera, carrer del Progrés número 15, polígon industrial Sant Armengol, per telèfon de contacte 667-61-0562 de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 2 quarts de 8 dissabtes i diumenges de 10 a 2. Una vegada tinguis el sac ple, contacta amb el servei trucant al telèfon 639-78-30-38 de dilluns a divendres de 8 a 2, enviant un e-mail a l'adreça abreracicle@abrera.cat de dilluns a divendres de 8 a 2. Es passarà a recollir els sacs plens i se'n donaran un de 8. Deixa'ls al carrer davant de casa teva el diumenge al vespre sense entorpir el pas de vianants o vehicles. El dilluns és el dia de recollida de poda a casa teva. Podeu consultar tota la informació actualitzada sobre aquest servei als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
4: Després dels informatius, obrim la tercera hora de Fórmula Matí d'aquest dijous d'agost amb dues propostes ben diferents. Primer, Will XO amb Masterpiece, per entrar en aquesta nova hora, amb un so actual i descobrir una altra de les propostes de la nostra selecció musical. I després, Álvaro Díaz amb Mariposas en el aire. El cantant de Huelva barreja aquí ritmes llatins amb la seva essència flamenca. Dues maneres ben diferents de posar música aquesta tercera hora d'un matí d'estiu.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
2: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Ara ens deixem portar per 54 Ultra amb Take Me. Darrere del projecte hi ha John Anthony Rodríguez, artista de Nova Jersey, amb arrels porto-riquenyes i dominicanes. Una proposta bilingüe, suau i amb aroma dels 70, perfecta per baixar una mica el ritme i deixar-nos acompanyar en aquest estiu, en aquest matí.

0: Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Obrera.
1: Ara ens quedem amb Barry B i No Pega Igual. Des de Burgos, amb pop, electrònica i sons urbans. Aquesta combinació. Un punt més alternatiu per donar varietat musical a aquesta tercera hora de Fórmula Matí.

0: Dos quarts d'onze, 29 graus. És moment de fer memòria. Per recordar tres besos passants de la música urbana llatina. Jai Cortez, avui Jaico, Anuel AA i J Balvin amb Medusa. Una col·laboració cargada de trap i reggaeton amb referències al luxe i a l'icònica Medusa de Versace. Recuperem aquell so urbà més contundent que també va deixar empremta en la música d'aquell any.
1: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
0: Este ver... Doncs a veure si és possible recuperar aquesta cançó que volíem escoltar, recordar, però l'hem perdut. Però aquí la tenim, ja sona per tu.
2: ¿Me sigue o no me sigues todavía?
3: Real hasta la muerte. Brr.
2: No hay excusa.
3: No hay excusa.
2: Gasté 30,000 en la Medusa.
3: Versace.
2: Ella siempre que quiere me usa. Aquí si la saca, la usa. Usa.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!
2: Ara posem accent català amb Alba Grasa i Aniversari 22, una proposta que gira al voltant d'aquell moment de fer balanç, mirar enrere i adonar-nos de com anem canviant a mesura que sumem anys.

0: Amb tu, Jordi Quintana. Fórmula Matí.
1: Benny Blanco, Selena Gómez i Becky G. Te olvido, Lala. Pop Llatí, una cançó molt enganxosa, i aquell Lala que té tots els números per quedar-se al cap durant aquest estiu 2026.

0: Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Abrera.
1: Ara ens quedem amb Alba Reig i, menos mal, track 14, la exintegrant de Sweet California, continua construint el seu projecte en solitari des d'una vessant molt personal.

0: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Ara entrem les guitarres, entre les guitarres a Boicot, amb Me levantaré otra vez al costat d'Escape. Una bona sacsejada.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'IPC a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, la taxa d'inflació més alta des del juny del 2024. Segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, l'augment s'explica principalment per l'encariment dels combustibles i també de l'electricitat. Al conjunt de l'estat, la inflació ha repuntat fins als 3,6%, 4 dècimes més que el juny, i el nivell més alt des del mes de maig d'ara fa 2 anys. I avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la conferència sectorial d'infància i adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha hores d'ara a la ciutat autònoma. I el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol amb doble nacionalitat amb el terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar Colòmbia el dilluns. A més, el nombre d'espanyols desapareguts s'ha reduït ara a 12. El govern espanyol ha enviat el primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros en material d'emergència, kits d'aigua i sanejament i també suport per al personal sanitari. I Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no es repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i a Tarragona. El CEM ha atès un total de 37 persones, dues de les quals han necessitat ambulància, i el 112 ha rebut 81 trucades relacionades amb l'eclipsi. A banda, un veí del col·legi, el Segrià, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'eclipsi i l'Ajuntament, a conseqüència, va cancel·lar a tots els actes festius relatius a aquest fenomen. I a Altafulla, diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre mèdic, fet que va obligar també a interrompre temporalment el trànsit ferroviari. I els bombers han estabilitzat l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents que puguin sorgir a l'interior. El foc, que es va declarar ahir a la tarda, ha cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal i ha afectat l'espai natural protegit del Montmell Marmellà. I la Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut la conductora del turisme que aquest dimarts a la nit va col·lidir amb un motorista al pont de Pardinyes i va causar-li la mort. La dona està acusada d'un delicte d'homicidi imprudent. I això tot fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'expressa la solidaritat amb les víctimes i amb tota la població afectada pel fort terratrèmol registrat a Colòmbia aquest dilluns 10 d'agost passat. Així mateix es vol traslladar el condol i tot l'escalf a les famílies de les persones que han perdut la vida, així com el suport a totes les persones ferides i a les comunitats que han vist greument afectades les seves llars i els seus mitjans de vida. Segons les primeres informacions, una gran quantitat d'edificis han resultat afectats i milers de famílies necessiten ajuda urgent. El fort terratrèmol de magnitud 7,4 en l'escala de Richter ha deixat més d'un centenar de víctimes mortals, gran quantitat de persones ferides i nombrosos danys materials en diverses zones del país. Els equips d'emergència continuen treballant contra rellotge per localitzar persones atrapades entre la runa i atendre aquelles que ho han perdut tot. Davant aquesta situació d'emergència humanitària, informem que l'ONG Creu Roja ha activat la seva resposta davant del terratrèmol i els equips de la Creu Roja colombiana ja treballen a les zones més afectades. Podeu fer la vostra donació a través del canal oficial de donatius de Creu Roja Espanyola al web www.creuroja.es. Es recomana que la solidaritat es canalitzi mitjançant aportacions econòmiques a través de les vies oficials de captació, ja que aquesta és la manera més ràpida, eficaç i segura de donar resposta a les necessitats sobre el terreny. La solidaritat de la ciutadania és fonamental perquè l'ajuda pugui arribar a les persones que més la necessiten. Les aportacions econòmiques es permeten mobilitzar recursos de manera ràpida i eficient, adquirir subministraments essencials i reforçar l'assistència a les comunitats afectades. Podeu consultar el detall d'aquesta informació, així com les futures actualitzacions de la mateixa, als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram de l'Ajuntament d'Abrera, @abrerainfo.
3: Abrera Informació. Seguretat ciutadana.
4: Segons ha informat la Policia Nacional, el proper dilluns 14 de setembre de 2026, de 9 a 1 del matí, tindrà lloc una nova campanya per expedir o renovar el document nacional d'identitat DNI per primera inscripció, caducitat o pèrdua al municipi. També es podrà tramitar la primera expedició o la renovació del passaport. Tot el tràmit es realitzarà en la unitat mòbil que s'instal·larà en la zona de l'aparcament del carrer de Rosalia de Castro, al costat de l'Ajuntament d'Abrera, i les entregues es realitzaran el mateix dia. Per reservar cita per a les tramitacions del DNI i o passaport, truqueu prèviament al telèfon de l'Oficina d'Atenció Ciutadana OAC de l'Ajuntament d'Abrera, al 93 770 0325, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 9 a 2, i també les tardes de dimarts i dimecres en horari de 2:45 a 7 de la tarda. Durant el mes d'agost, només les tardes de dimecres de 2:45 a 7. En cas d'urgència per l'obtenció o renovació del DNI o el passaport, es pot sol·licitar cita prèvia a la Policia Nacional per telèfon al 902 247 364, o bé per internet a www.citaprèviadni.es. Hi ha un total de 40 cites disponibles per a la tramitació del DNI i o passaport al municipi. Cada tràmit requereix una cita independent, per tant, si una persona necessita tramitar tant el DNI com el passaport, haurà de reservar dues cites.
3: Abrera Informació. Gent gran.
4: El servei de bar del Casal de la Gent Gran d'Abrera romandrà tancat excepcionalment el proper dilluns 17 d'agost amb motiu de la realització de diferents tasques de manteniment en l'equipament municipal. La previsió és executar aquestes tasques durant el mateix dia i així poder reprendre l'activitat normal del servei de bar l'endemà, dimarts 18 d'agost. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana disculpes per les molèsties que aquesta actuació pugui ocasionar i s'agraeix la vostra comprensió.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
5: Ajuntament d'Abrera.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1... Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
7: Després dels informatius de les 11, obrim aquesta nova hora de Fórmula Matí d'avui dijous, 13 d'agost. Primer posarem accent català amb l'Albert Esteve i Ai, que ets guapa. Una proposta fresca, desenfadada, per continuar posant música aquest matí d'estiu. I després, una sorpresa. La sorpresa de Bruno Mars, Lo arriesgo todo, la versió íntegrament en castellà del seu èxit i en anglès. El nord-americà s'ha atrevit amb el nostre idioma amb aquesta balada romàntica. Dos estils completament diferents per encarar aquesta nova hora.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: A Brera som cultura.
3: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
2: Entra a brera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem a Brera.
4: Ajuntament de Brera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: Ara ens posem en modo de carretera i estiu amb Alejandro Bejarana. El Sevilla obre nova etapa, una bona banda sonora per a tots els que aquests dies d'agost sou de vacances, fent quilòmetres o preparant alguna escapada. Alejandro Bejarano, carretera.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9 FM.

0: 11 i 30 minuts, 31 graus, ara fem memòria. Tornem al 2020 amb D'Àlex, Justin Quiles i Sec, Perfume. Una trobada de tres veus que en aquell moment estaven deixant una empremta important en el reggaeton més melòdic. El tema formava part de Modo Avión de D'Àlex. Recuperem aquell so sensual, nocturn, que es porta directament al so urban de començaments de dècada.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

0: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Ara hi posem una mica de rumba amb accent andalús amb Àlex Ortiz i m'estoy quitando de ti. El sevillà que celebra 25 anys de trajectòria musical. Una història de desamor, però amb ritme i ganes de deixar enrere allò que ja no ens fa bé. Tema o so, fresquet.
2: Me estoy quitando de todo lo que me hace daño. Me estoy quitando

0: l'estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Ara arriba tot el sabor del Carib colombià amb Carlos Vives, Tuyo y Nada Más. I pel que fa als directes de Carlos Vives, només els tindrem a Colòmbia. De moment, a Catalunya no hi vindrà, no hi serà.

0: Volem que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.
1: Ara baixem una mica el ritme amb Andrés Suárez i Habitación 517, una de les peces del seu disc Lua. El cantautor gallec ens porta aquesta història d'amor marcada per la distància. Una cançó molt d'Andrés Suárez, íntima, narrativa i

0: Uno, dos, tres, cuatro.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Ara entren les guitarres a Censurados amb Ben, la banda madrilenya, que ens explica aquesta història sobre dues persones que es necessiten i busquen tornar-se a trobar, amb aquell punt emocional que sembla formar part d'aquest grup.

0: aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.
1: Dues de les grans figures del pop espanyol actual es troben per fi en una mateixa cançó. Parlem d'Ana Mena i Lola Índigo, Petitoa. Una combinació molt de discoteca, calor i nits d'estiu per aquest dijous d'agost.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. En mobilitat, l'AP7 concentra les principals incidències en sentit Barcelona. Hi ha 8 quilòmetres i mig de retencions entre Granada i Olèrdola, 5 quilòmetres entre Gelida i Subirats i 3 quilòmetres de trànsit intens també entre Vilanova del Vallès i Montmeló. A banda, un accident a l'AP7 entre l'Ametlla de Mar i el Perelló provoca 3 quilòmetres i mig de congestió en sentit Barcelona, amb també un carril tallat. En sentit Tarragona, també un incendi de vehicle provoca retencions importants en aquest punt. I l'IPC a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, la taxa d'inflació més alta des del juny del 2024. Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, l'augment s'explica principalment per l'encariment dels combustibles i de l'electricitat. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha repuntat fins al 3,6%, 4 dècimes més que al juny i el nivell més alt des del maig de fa 2 anys. I avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la conferència sectorial d'infància i adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol amb doble nacionalitat en el terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar Colòmbia el dilluns. A més, el nombre d'espanyols desapareguts s'ha reduït a 12. El govern espanyol ha enviat un primer paquet d'ajuda d'emergència d'un 1 milió d'euros amb material d'emergència, kits d'aigua i sanejament i també suport per al personal sanitari. I un veí del col·legi al Segrià va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'eclipsi. L'Ajuntament va cancel·lar tots els actes festius relatius a aquest fenomen. A banda, també a Altafulla, diverses persones observaven l'eclipsi damunt dels vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre mèdic. I els bombers han estabilitzat l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents. I Protecció Civil ha posat en prealerta el pla enfocat per l'elevat risc d'incendi, especialment a 6 comarques: l'Alt Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Paral·lelament, també el Meteocat ha actualitzat l'avís per calor intensa, vigent des d'avui les 2 del migdia fins al divendres a les 8 de la tarda. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bon dia. Aquest dilluns 10 d'agost s'ha reobert la sala de fitness del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera, CAMP, amb totes les garanties de seguretat i salubritat després que l'equipament romangués tancat durant uns dies per l'incendi que es va originar a la zona de la sauna del CAMP el dimarts 28 de juliol passat a la tarda. Des d'aleshores s'ha treballat intensament per iniciar la normalitat i la represa de l'activitat de l'equipament municipal. Recordem que durant el mes d'agost l'horari de la sala de fitness del CAMP serà a partir del dilluns 10 i fins al dilluns 31 d'agost, de dilluns a divendres de 9 a 1 i de 4:45 a 7:45 de la tarda i dissabtes de 9 a 1. Una setmana després de la incidència, des de l'Ajuntament d'Abrera es continua treballant intensament per tal de rehabilitar els espais del Centre Aquàtic Municipal i reprendre la normalitat de l'activitat de l'equipament a partir d'aquest dilluns. Les diferents feines de restitució, reparació i recondicionament de forma urgent i planificada al camp durant els darrers dies han estat els següents: visites in situ diàries per fer seguiment de les actuacions que s'estan executant per tal de reobrir a la màxima brevetat possible amb plenes garanties de salubritat i seguretat, coordinació de diferents tasques i de proveïdors per tal de començar les feines de restitució de forma urgent, planificada i coordinada, retirada de runa, materials malmesos, tasques de pintura i reposició d'elements malmesos de forma progressiva, neteja i desinfecció de les zones afectades i instal·lació de màquines d'ozó per a la millora del confort dels espais, adequació de sales per l'activitat física i esportiva i zones de vestuaris i comunes per a reprendre progressivament l'activitat i reparació dels serveis informàtics i dels torns d'accés tant del camp com de la piscina municipal d'estiu. D'altra banda, també s'estan efectuant diferents actuacions de manteniment i millora de l'accessibilitat al centre aquàtic municipal Camp, tasques pròpies del manteniment de l'equipament durant el mes d'agost, instal·lació d'una cadira adaptada per a l'accés de les persones amb mobilitat reduïda a la piscina terapèutica i eliminació del mur divisori del bas per a l'accessibilitat adaptada per a la realització de l'activitat dirigida del camp. Des de l'Ajuntament d'Abrera es fa un agraïment a tota la ciutadania per la comprensió i també a l'equip de professionals municipals que continuen treballant per la posada a punt i reobertura del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera.
0: Abrera Informació, promoció econòmica.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
0: Abrera Informació. Infància.
3: Recordem que l'Ajuntament d'Abrera té obert el termini per sol·licitar el xec nadó 2026, un ajut econòmic de 300 euros destinats a les famílies del municipi amb fills i filles nascuts, nascudes o adoptats, adoptades entre l'1 de desembre de 2025 i el 30 de novembre d'enguany. Aquesta iniciativa, que enguany arriba a la seva novena edició consecutiva, té com a objectiu donar suport a les unitats familiars d'Abrera i ajudar a fer front a les despeses extraordinàries derivades del naixement o adopció d'un fill o filla. Les sol·licituds es poden presentar fins al diumenge 6 de desembre de 2026 inclòs, preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament al web abrera.cat o presencialment al registre de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC. Durant els mesos de juliol i agost, l'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 4:45 a 7. Per accedir al xec nadó de l'Ajuntament cal complir, entre d'altres, els requisits següents: que un dels dos progenitors o adoptants estigui empadronat o empadronada a Abrera, que almenys la mare, el pare o tutor o tutora tingui una antiguitat mínima d'un any d'empadronament al municipi abans del naixement o adopció, que el nen o la nena estigui empadronat o empadronada a Abrera i està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Per a més informació sobre aquesta convocatòria, les famílies es poden adreçar al Servei d'Infància i Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera, al carrer Major número 3, trucant al telèfon 93 770 2911 o enviar un correu electrònic a infancia@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Després dels informatius de les 12, entrem a l'última hora de Fórmula Matí d'aquest dijous 13 d'agost i l'obrim amb un títol que no podria encaixar millor en aquestes dates. PHI, tres estius, una història ambientada a una festa major on dues persones es retroben. I després serà el torn d'Andy Gray amb Date la Vuelta. Dues propostes per encarar aquest últim tram del programa amb l'agost ja avançant i el cap de setmana ja una mica més a prop.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat. O truca'ns al 672 94 47 50.
2: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
7: Ara ens quedem amb Carmen i Se le olvidó. La jove artista de Santa Cruz de Tenerife continua obrint-se camí dins de l'escena urbana amb aquesta proposta molt actual, molt versàtil.

0: Un estiu diferent. Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Ara ens arriba Annie Bitsuit amb Adiós con la alegría. Adiós con alegría, perquè la malaguenya juga amb aquest contrast tan suggerent entre acomiadar-se i fer-ho des de la llum.

arribat a 1:15. Ara fem memòria amb Rau Alejandro, d'Àlex i Lenny Tavares, acompanyats de Dímelo Flow amb aquest Elegí. Una combinació de reggaeton melòdic i seducció. Recuperem una cançó que ens porta directament al so urbà de ja fa uns anyets d'un estiu que volem recuperar amb tu en aquest 13-2.

0: És fantàstica, Chris Loram, e un delirio, Camí de la Una. Trets a l'agost, estiu, i sempre amb tu, 24 hores. Això és la Llebrera. Si es un delirio, no voy a
1: esperar. Esta noche dame todo. A Ràdio Abrera, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.

canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe, però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
0: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
0: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
2: Un plaer acompanyar-te en aquest dijous, que és 13 d'agost. La temperatura, calor, 33 graus. Tu continues sempre al costat de Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla Maria Lara. L'IPC a Catalunya ha pujat 3 dècimes al mes de juliol i se situa en el 3,5% interanual, la taxa d'inflació més alta des del mes de juny del 2024. Segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, l'augment s'explica principalment per l'encariment dels combustibles i de l'electricitat. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha repuntat fins al 3,6%, 4 dècimes més que el juny i el nivell més alt des del maig de fa 2 anys. I el govern espanyol reunirà telemàticament avui els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol amb doble nacionalitat en el terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar Colòmbia el dilluns. A més, el nombre d'espanyols desapareguts s'ha reduït fins a 12. El govern espanyol ha enviat un primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros amb material d'emergència, kits d'aigua i sanejament i també suport per al personal sanitari. I els agents rurals van interposar 29 denúncies durant el dispositiu especial de vigilància dels espais naturals desplegat entre el 10 i el 12 d'agost a motiu precisament de l'eclipsi solar total que es va viure ahir a Catalunya. La majoria de les sancions estan relacionades amb la circulació motoritzada. I, de fet, un veí del col·legi al Segrià va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'eclipsi. L'Ajuntament va cancel·lar tots els actes festius relatius a aquest fenomen. A Altafulla també diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. De fet, un noi va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre sanitari. I els bombers han donat per controlat avui l'incendi de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès, segons han informat en un missatge a xarxes. Protecció Civil va demanar en un principi, el dimecres ahir a la tarda, el confinament de la població i cap al vespre es va enviar un segon alert per aixecar aquesta restricció. Segons van informar els agents rurals, el foc va cremar almenys una superfície de 8 hectàrees de terreny forestal i va afectar també l'espai natural protegit de Montmell-Marmellà. I Protecció Civil ha posat en prealerta el Pla Infocat per l'elevat risc d'incendi, especialment a 6 comarques, a l'Alt Camp, al Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i també a la Terra Alta. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bon dia. L'Ajuntament d'Abrera posa a disposició de la ciutadania les targetes gratuïtes del servei de bus urbà, una mesura que té com a objectiu afavorir la mobilitat de col·lectius que requereixen un suport especial en els seus desplaçaments quotidians. Les targetes estan adreçades a les persones majors de 60 anys i a les persones amb diversitat funcional que disposin de l'acreditació oficial emesa per la Generalitat de Catalunya amb un grau reconegut igual o superior al 33%. En el cas de les persones amb diversitat funcional que tinguin reconeguda la necessitat d'anar acompanyades, la targeta incorporarà la menció més acompanyant, permetent que un acompanyant pugui viatjar amb la persona titular de la targeta. Júlia Mirto és la regidora d'Acció Social, Drets de la Ciutadania i Gent Gran a l'Ajuntament d'Abrera.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera apostem per la gratuïtat en el servei de bus urbà per les persones grans de més de 60 anys i el col·lectiu de capacitats diverses. D'aquesta manera, un servei que ja és sostenible i adaptat encara serà més proper als col·lectius que més ús en fan i que segueix permetent la connexió entre tots els nostres barris i el nucli urbà. Així, ja podeu sol·licitar la vostra T social d'Abrera a la UAC o de forma telemàtica a través de la seu electrònica. Seguim fent d'Abrera un municipi que aposta per la mobilitat sostenible i de qualitat per a totes i tots.
3: Les persones interessades poden tramitar la seva sol·licitud de dues maneres. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, presentant el formulari específic de dilluns a divendres, de 9 a 2, dimarts i dimecres també de 4:45 a 7 de la tarda i durant el mes d'agost només les tardes de dimecres de 4:45 a 7. Telemàticament, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, a partir del mes de setembre s'habilitarà un punt informatiu i de suport per la gestió telemàtica al casal de la gent gran a la Rambla del Torrentet número 8. En tots els casos serà necessari aportar el DNI i la documentació que acrediti la condició de persona beneficiària, ja sigui l'edat, majors de 60 anys o bé l'acreditació oficial de discapacitat expedida per la Generalitat de Catalunya. Un cop formalitzada la sol·licitud, s'informarà la persona sol·licitant de quan podrà recollir el títol a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera. Per a més informació, podeu contactar amb l'OAC de l'Ajuntament d'Abrera presencialment a través del correu electrònic informació@abrera.cat i per telèfon al 93 770 0325. Podeu consultar tota aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació, Protecció Civil, Salut Pública i Benestar.
3: Ens trobem immersos en la calor de l'estiu i és important preparar-se i prevenir els efectes adversos de la calor, com la deshidratació, l'esgotament i els cops de calor. L'excés de calor pot suposar un perill per a la salut i agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l'exposició a temperatures molt altes es perllonga, la temperatura del cos pot elevar-se fins a nivells perillosos i es pot patir un cop de calor, un trastorn amb conseqüències potencialment greus que requereix atenció mèdica immediata. Entre d'altres consells, a casa recomanar utilitzar algun tipus de climatització i tancar les persianes on toca el sol directament durant el dia i obrir-les de nit. Al carrer eviteu el sol directe i sortir a les hores centrals del dia, procurant caminar per les zones d'ombra, portar aigua i beure sovint. Si coneixeu gent gran malalta que viu sola, ajudeu-los a seguir aquests consells i protegiu els nadons, persones amb malalties cròniques i també les vostres mascotes. Recordem que des de l'Ajuntament d'Abrera s'han habilitat equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan activem les alertes per onades de calor en el municipi. Els refugis climàtics són espais segurs, accessibles per a tothom, amb àrees de descans, ombra i aigua, ubicats a equipaments de proximitat com la piscina municipal d'estiu, el casal de la gent gran i la residència Canigó. Podeu consultar tots els consells per protegir-nos de la calor i evitar els incendis forestals als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu gorilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
5: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
5: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
6: Ajuntament d'Abrera.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on sigui. Sintonitza'ns a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
3: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res. Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
3: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
2: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
4: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
5: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
4: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
5: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
4: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
5: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
4: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
6: Entre tots i totes, fem Abrera.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
6: Vols tornar a sentir una entrevista?
5: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
6: En qualsevol punt.
5: I en qualsevol moment. Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. L'IPC a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, la taxa d'inflació més alta des del juny del 2024. Segons les dades de l'INE, l'augment s'explica principalment per l'encariment dels combustibles i de l'electricitat. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha repuntat al 3,6%, 4 dècimes més que el juny i el nivell més alt des del maig de fa 2 anys. Avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectoral d'Infància i Adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol amb doble nacionalitat en el terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar Colòmbia dilluns. A més, el nombre d'espanyols desapareguts s'ha reduït a 12. El govern espanyol ha enviat un primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros amb material d'emergència, kits d'aigua i sanejament i suport per al personal sanitari. Els agents rurals van interposar 29 denúncies durant el dispositiu especial de vigilància dels espais naturals desplegat entre el 10 i el 12 d'agost en motiu de l'eclipsi solar. La majoria de les sancions estan relacionades amb la circulació motoritzada. El SEM va rebre 115 trucades al 061 Salut Respon i en total es van atendre a 109 persones. 10 casos van requerir ambulància i 6 persones van ser traslladades a centres sanitaris, una en estat crític, una en estat greu, 3 en estat menys greu i una en estat lleu. En aquest sentit, un veí del col·legi al Segrià va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'eclipsi. L'Ajuntament va cancel·lar tots els actes festius relatius a l'eclipsi. A Altafulla, diverses persones observaven el fenomen damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre mèdic, fet que va obligar a interrompre temporalment el trànsit ferroviari. Pel que fa a la mobilitat, s'ha produït un accident a la C31 a Torroella de Montgrí, on hi ha els 2 carrils tallats amb aturades en ambdós sentits. A hores d'ara s'està donant pas alternatiu. I els bombers de la Generalitat han controlat l'incendi de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Segons van informar els agents rurals, el foc va cremar almenys una superfície d'unes 8 hectàrees de terreny forestal i va afectar l'espai natural protegit de Montmell-Marmellà. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Atenció, famílies. Un any més, des de l'Ajuntament d'Abrera subvenciona la totalitat del cost del transport escolar pel proper curs 2026-2027 amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Platoni Sartit i l'Institut Voltrera d'Abrera, que viu als barris més allunyats del nucli urbà. L'alumnat de l'Escola Francesc Platoni Sartit, que viu als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat, des d'I3 a 6 de primària, podrà fer ús de la ruta 101 i 102 amb un total de 126 places disponibles distribuïdes en 2 autocars més 2 acompanyants en cadascuna de les rutes. En cas de dubte respecte de la ruta podeu escriure al mail a 800013@xtec.cat. De la seva banda, els i les alumnes que cursen ESO i batxillerat a l'Institut Voltrera d'Abrera, que viuen als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat, podran utilitzar la ruta 105 i 106 amb un total de 128 places disponibles, distribuïdes en 2 autocars més un acompanyant en cadascuna de les rutes. Des de l'Ajuntament d'Abrera, davant les diferents incidències registrades per l'empresa prestària del servei del transport escolar Montbus des de l'inici de la prestació del servei fa 2 anys, s'ha reforçat el seguiment i la fiscalització del servei. En aquest sentit, el consistori ha traslladat aquestes incidències al Consell Comarcal i a l'empresa prestatària i s'ha sol·licitat l'aplicació de les mesures i penalitzacions corresponents. Així mateix, s'ha creat una comissió de seguiment amb l'objectiu de fer un control més exhaustiu del servei i es continuarà fiscalitzant tant el compliment del contracte com la prestació del mateix, treballant perquè es garanteixi en tot moment un funcionament adequat i a les condicions òptimes per a l'alumnat usuari. Per a més informació, podeu contactar contactar amb el Servei d'Educació de l'Ajuntament d'Arera, carrer dels Rosers número 1, trucar al telèfon 93 770 47 32 de dilluns a divendres de 9 a 2 i dimecres també de 2 quarts de 5 a 7. Consulteu tota la informació així com les rutes i els diferents horaris de les parades del transport escolar al web municipal www.abrera.cat.
3: Abrera Informació. Obres. Mobilitat i transport.
4: Aquest diumenge, 16 d'agost, s'enceta una nova subfase de les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat. Aquesta actuació es realitza en dues fases. La primera s'ha executat durant els primers mesos de l'any i la segona, que es divideix en diferents subfases, és previst realitzar-la durant els mesos de juliol, agost i setembre d'enguany. Amb motiu d'aquests treballs, es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'Avinguda de Can Amat, així el bus no circularà pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'Avinguda de Can Amat fins a l'Avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'Avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'Avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs són les següents. Respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar, sempre que sigui possible, utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i a Can Amat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
3: Abrera Informació. Medi Ambient. Sostenibilitat energètica.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera es recomana concertar la recollida de les saques abans d'efectuar les feines de poda per fer un bon ús del servei que forma part del nou contracte de gestió de residus urbans i de neteja d'Abrera que va entrar en vigor el mes de juliol de 2024 per un espai públic net i amable per a tothom. Es recomana fer un bon ús del servei de poda Abrera Demanda concertant la recollida d'aquestes saques abans d'efectuar les feines de poda i d'emplenar-les. Pots recollir el teu sac de poda de forma gratuïta fins a exhaurir-ne existències a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania OAC de l'Ajuntament d'Abrera a la plaça de la Constitució número 1 de dilluns a divendres de 9 a 2 i durant els mesos de juliol i agost només dimecres a la tarda de 2 quarts de 5 a 7. Departament de Territori de l'Ajuntament d'Abrera, carrer de Lluís Companys número 8, primer pis, dimecres a la tarda de 2 quarts de 5 a 7. Deixalleria Municipal d'Abrera, carrer del Progrés número 15, polígon industrial Sant Armengol, per telèfon de contacte 667-610562 de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 2 quarts de 8, dissabtes i diumenges de 10 a 2. Una vegada tinguis el sac ple, contacta amb el servei trucant al telèfon 639-78-30-38 de dilluns a divendres de 8 a 2, enviant un e-mail a l'adreça abreracicle@abrera.cat de dilluns a divendres de 8 a 2. Es passarà a recollir els sacs plens i se'n donaran un de 8. Deixa'ls al carrer davant de casa teva el diumenge al vespre sense entorpir el pas de vianants o vehicles. El dilluns és el dia de recollida de poda a casa teva. Podeu consultar tota la informació actualitzada sobre aquest servei als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. L'estiu més fresc amb Ràdio Abrera.
0: Yeah.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
4: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
5: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
6: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
7: I sigues part de la solució.
6: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
7: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
6: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
7: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
6: I sigues part de la solució.
3: Ajuntament d'Abrera.
2: Amb tu, per tu.
1: Ràdio Abrera, digui.
8: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
1: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
8: I us encarregueu de tot?
1: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
8: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
9: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
10: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
11: Vivo, vivo, vivo, vivo, vivo.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferint de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. L'endemà de l'esperat eclipsi de sol total, que ja ha passat a la història de Catalunya, ens permet fer balanç d'una jornada festiva i molt moguda. I és que el fenomen va plegar milers i milers de persones arreu del territori i va tensionar i molt la xarxa viària i ferroviària, amb cues i aglomeracions destacades a moltes estacions. A més, el Servei d'Emergències Mèdiques va rebre un total de 87 trucades relacionades amb l'eclipsi de sol i es van atendre 83 persones per incidents relacionats. 6 van requerir la mobilització d'ambulàncies, amb 3 afectats traslladats a centres sanitaris. 2 han estat menys greu i 1 en estat crític amb traumatisme. Del total d'incidents atesos pel SEM, 20 van ser per afeccions oftalmològiques. La nota negativa va ser la mort d'un veí del col·legi, minuts abans de presenciar l'eclipsi. Ens dona més detall Judit Montoy, de Lleida Televisió.
3: Al col·legi, el Segrià, un veí de 57 anys, va morir aquest dimecres per una aturada cardiorrespiratòria minuts abans que es produís l'eclipsi total de sol. L'home es trobava a l'espai que l'Ajuntament havia habilitat per observar el fenomen. El sistema d'emergències mèdiques va activar 4 ambulàncies per atendre l'incident. L'alcalde, Josep Maria Gras, ha explicat al diari Segre que els efectius que el van atendre li van apuntar que hauria pogut haver patit un cop de calor que li ha acabat provocant una parada cardíaca. Arran de la mort del veí, el consistori va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, però l'observació es va mantenir.
2: Encara a Lleida, els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de 18 anys acusat d'intentar matar un noi amb una arma blanca al pont de Suert. L'agressió s'hauria produït arran d'una discussió menor entre persones que no es coneixien en el marc de les festes de la població. Els investigadors van detenir aquest dimecres el presumpte autor a la capital del Segrià i aquest dijous ha passat a disposició del jutjat de Guàrdia de Tremp, acusat d'un suposat delicte d'homicidi en grau de temptativa. I un home de 78 anys ha mort aquest matí mentre es banyava a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Els fets s'han produït poc abans de les 10 del matí, quan la víctima estava dins de l'aigua i ha patit una indisposició. Tot i que els seus mateixos acompanyants l'han tret de seguida i han avisat els serveis d'emergència, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. I la Guàrdia Civil i la Policia Federal de Bèlgica han detingut a Badalona un fugitiu internacional buscat a 31 països i reclamat per tràfic de drogues, blanqueig de capitals i per ser el presumpte líder d'una organització criminal. L'home, que s'amagava al districte de Sants des de mitjans del 2025, comptava amb l'ajuda de col·laboradors que li proporcionaven documentació falsa, transports i protecció. El detingut havia fugit de Bèlgica, on l'esperava una condemna de 15 anys de presó. En el moment de la detenció, duia 3.000 euros en efectiu, rellotges d'alta gamma, telèfons xifrats i documentació falsa. L'Audiència Nacional ha ordenat el seu ingrés a presó i serà entregat a Bèlgica. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'expressa la solidaritat amb les víctimes i amb tota la població afectada pel fort terratrèmol registrat a Colòmbia aquest dilluns 10 d'agost passat. Així mateix es vol traslladar el condol i tot l'escalf a les famílies de les persones que han perdut la vida, així com el suport a totes les persones ferides i a les comunitats que han vist greument afectades les seves llars i els seus mitjans de vida. Segons les primeres informacions, una gran quantitat d'edificis han resultat afectats i milers de famílies necessiten ajuda urgent. El fort terratrèmol de magnitud 7,4 en l'escala de Richter ha deixat més d'un centenar de víctimes mortals, gran quantitat de persones ferides i nombrosos danys materials en diverses zones del país. Els equips d'emergència continuen treballant contra rellotge per localitzar persones atrapades entre la runa i atendre aquelles que ho han perdut tot. Davant aquesta situació d'emergència humanitària, informem que l'ONG Creu Roja ha activat la seva resposta davant del terratrèmol i els equips de la Creu Roja colombiana ja treballen a les zones més afectades. Podeu fer la vostra donació a través del canal oficial de donatius de Creu Roja Espanyola al web www.creuroja.es. Es recomana que la solidaritat es canalitzi mitjançant aportacions econòmiques a través de les vies oficials de captació, ja que aquesta és la manera més ràpida, eficaç i segura de donar resposta a les necessitats sobre el terreny. La solidaritat de la ciutadania és fonamental perquè l'ajuda pugui arribar a les persones que més la necessiten. Les aportacions econòmiques que es permeten mobilitzar recursos de manera ràpida i eficient, adquirir subministraments essencials i reforçar l'assistència a les comunitats afectades. Podeu consultar el detall d'aquesta informació, així com les futures actualitzacions de la mateixa, als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram de l'Ajuntament d'Abrera @abrerainfo.
4: Abrera Informació, Seguretat ciutadana.
5: Segons ha informat la Policia Nacional, el proper dilluns 14 de setembre de 2026, de 9 a 1 del matí, tindrà lloc una nova campanya per expedir o renovar el document nacional d'identitat DNI per primera inscripció, caducitat o pèrdua al municipi. També es podrà tramitar la primera expedició o la renovació del passaport. Tot el tràmit es realitzarà en la unitat mòbil que s'instal·larà en la zona de l'aparcament del carrer de Rosalia de Castro, al costat de l'Ajuntament d'Abrera, i les entregues es realitzaran el mateix dia. Per reservar cita per a les tramitacions del DNI i o passaport, truqueu prèviament al telèfon de l'Oficina d'Atenció Ciutadana OAC de l'Ajuntament d'Abrera, al 93 770 0325, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 9 a 2, i també les tardes de dimarts i dimecres en horari de 2:45 a 7 de la tarda. Durant el mes d'agost, només les tardes de dimecres de 2:45 a 7. En cas d'urgència per l'obtenció o renovació del DNI o el passaport, es pot sol·licitar cita prèvia a la Policia Nacional per telèfon al 902 247 364, o bé per internet a www.citaprèviadni.es. Hi ha un total de 40 cites disponibles per a la tramitació del DNI i o passaport al municipi. Cada tràmit requereix una cita independent, per tant, si una persona necessita tramitar tant el DNI com el passaport, haurà de reservar dues cites.
4: Abrera Informació. Gent gran.
5: El servei de bar del Casal de la Gent Gran d'Abrera romandrà tancat excepcionalment el proper dilluns 17 d'agost amb motiu de la realització de diferents tasques de manteniment en l'equipament municipal. La previsió és executar aquestes tasques durant el mateix dia i així poder reprendre l'activitat normal del servei de bar l'endemà, dimarts 18 d'agost. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana disculpes per les molèsties que aquesta actuació pugui ocasionar i s'agraeix la vostra comprensió.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
1: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
0: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
1: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
0: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
6: Ajuntament d'Abrera.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
8: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
7: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
9: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
10: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
9: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube, i al web municipal abrera.cat.
11: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu. Per tu i per les nostres famílies.
2: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
2: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: La millor música d'ara i de sempre la trobes a la Fórmula Migdia de Ràdio Abrera.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
3: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
4: Happy Holidays!

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102 o envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. Aquest dijous és el dia per fer balanç de la jornada de l'eclipsi i un dels aspectes més comentats són els problemes de mobilitat que van succeir tant als dispositius d'anada cap als punts d'observació com al retorn cap a casa. A les cues i retencions quilomètriques de les carreteres es va sumar el col·lapse de diverses estacions de trens, amb espais atapeïts i la indignació de centenars de passatgers. En aquest sentit, la plataforma Dignitat a les Vies insta l'alcalde de Tarragona a demanar explicacions pel que va passar a l'estació de la ciutat després de l'eclipsi. Molta gent feia cua dins i fora per agafar un tren de retorn a casa. La gent es va amuntegar a les andanes i la policia va acabar tancant les portes per evitar riscos. La portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, lamenta la manca de planificació.
3: Perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no agafessin els cotxes perquè no col·lapsar.
2: Des de Rodalies han afirmat que es van posar tots els esforços que es van poder en reforçar les línies R15 i R16 el dia de l'eclipsi. Pel que fa a les carreteres, el dispositiu especial de trànsit per l'eclipsi s'ha tancat amb el retorn de 80.000 vehicles a l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit ha fet un balanç positiu de l'operatiu, ja que s'ha saldat sense víctimes mortals ni accidents greus, malgrat que l'esdeveniment va generar una mobilitat extraordinària. Segons l'SCT, el trànsit de sortida es va incrementar a prop d'un 7% respecte al dia de referència de l'any passat. A la fase de retorn es van detectar augments de fins al 40%, especialment entre les 10 de la nit i les 3 de la matinada. I la Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut per homicidi per imprudència la conductora del turisme implicat en l'accident de dimarts a la nit al pont de Pardinyes, en què va morir un motorista de 22 anys. La detenció és cautelar i el jutjat ha requerit documentació abans de decidir si queda en llibertat, segons ha detallat aquest dijous la regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón. La paria actuarà a la cruïlla d'accés al camí de Granyana, on en 3 setmanes han mort 2 motoristes en accident de característiques similars. I pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol. Álvarez també ha indicat que la xifra de desapareguts espanyols s'ha reduït a només 12. El president colombià, Abelardo de la Espriella, ha informat que la xifra de morts puja fins al 265 i també hi ha 3.500 ferits, 496 desapareguts i més de 53.000 damnificats arreu de les regions més afectades. Un breu apunt per acabar, Brussel·les ha assegurat que el control de Meta i TikTok contra la desinformació sobre passos fronterers està donant fruits. La Comissió Europea va activar un mecanisme de coordinació amb les plataformes i organitzacions de verificadors de fets, després que la crisi migratòria de Ceuta sorgís arran d'informació falsa que va córrer per les xarxes socials. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Aquest dilluns 10 d'agost s'ha reobert la sala de fitness del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera, CAMP, amb totes les garanties de seguretat i salubritat després que l'equipament romangués tancat durant uns dies per l'incendi que es va originar a la zona de la sauna del CAMP el dimarts 28 de juliol passat a la tarda. Des d'aleshores s'ha treballat intensament per iniciar la normalitat i la represa de l'activitat de l'equipament municipal. Recordem que durant el mes d'agost l'horari de la sala de fitness del CAMP serà a partir del dilluns 10 i fins al dilluns 31 d'agost, de dilluns a divendres de 9 a 1 i de 4:45 a 7:45 de la tarda i dissabtes de 9 a 1. Una setmana després de la incidència, des de l'Ajuntament d'Abrera es continua treballant intensament per tal de rehabilitar els espais del Centre Aquàtic Municipal i reprendre la normalitat de l'activitat de l'equipament a partir d'aquest dilluns. Les diferents feines de restitució, reparació i recondicionament de forma urgent i planificada al camp durant els darrers dies han estat els següents. Visites in situ diàries per fer seguiment de les actuacions que s'estan executant per tal de reobrir a la màxima brevetat possible amb plenes garanties de salubritat i seguretat, coordinació de diferents tasques i de proveïdors per tal de començar les feines de restitució de forma urgent, planificada i coordinada, retirada de runa, materials malmesos, tasques de pintura i reposició d'elements malmesos de forma progressiva, neteja i desinfecció de les zones afectades i instal·lació de màquines d'ozó per a la millora del confort dels espais, adequació de sales per l'activitat física i esportiva i zones de vestuari i comunes per a reprendre progressivament l'activitat i reparació dels serveis informàtics i dels torns d'accés tant del camp com de la piscina municipal d'estiu. D'altra banda, també s'estan efectuant diferents actuacions de manteniment i millora de l'accessibilitat al centre aquàtic municipal Camp, tasques pròpies del manteniment de l'equipament durant el mes d'agost, instal·lació d'una cadira adaptada per a l'accés de les persones amb mobilitat reduïda a la piscina terapèutica i eliminació del mur divisori del bas per a l'accessibilitat adaptada per a la realització de l'activitat dirigida del camp. Des de l'Ajuntament d'Abrera es fa un agraïment a tota la ciutadania per la comprensió i també a l'equip de professionals municipals que continuen treballant per la posada a punt i reobertura del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera.
0: Abrera Informació. Promoció econòmica.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera t'obre el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
0: Abrera Informació. Infància.
4: Recordem que l'Ajuntament d'Abrera té obert el termini per sol·licitar el xec nadó 2026, un ajut econòmic de 300 euros destinats a les famílies del municipi amb fills i filles nascuts, nascudes o adoptats, adoptades entre l'1 de desembre de 2025 i el 30 de novembre d'enguany. Aquesta iniciativa, que enguany arriba a la seva 9a edició consecutiva, té com a objectiu donar suport a les unitats familiars d'Abrera i ajudar a fer front a les despeses extraordinàries derivades del naixement o adopció d'un fill o filla. Les sol·licituds es poden presentar fins al diumenge 6 de desembre de 2026 inclòs, preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament al web abrera.cat o presencialment al registre de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC. Durant els mesos de juliol i agost, l'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7. Per accedir al xec nadó de l'Ajuntament cal complir, entre d'altres, els requisits següents: que un dels dos progenitors o adoptants estigui empadronat o empadronada a Abrera, que almenys la mare, el pare o tutor o tutora tingui una antiguitat mínima d'un any d'empadronament al municipi abans del naixement o adopció, que el nen o la nena estigui empadronat o empadronada a Abrera i està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Per a més informació sobre aquesta convocatòria, les famílies es poden adreçar al Servei d'Infància i Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera, al carrer Major número 3, trucant al telèfon 93 770 2911 o enviar un correu electrònic a infancia@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: Què escoltes al mòbil?
3: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera?
3: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
3: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
3: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
2: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Fórmula 40 a Ràdio Abrera.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Fórmula 40, a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Els bombers han donat per controlat aquest dijous l'incendi que es va declarar ahir a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Els efectius continuen treballant amb una desena de dotacions terrestres amb l'objectiu de repassar el perímetre i treballar els punts calents. El foc, que va obligar a confinar els veïns de la zona durant unes hores, ha cremat una superfície d'unes 8 hectàrees de l'espai natural del Montmell Marmellà. I precisament el Parc de Bombers de Vilafranca denuncia que està sota mínims, una situació que s'agreuja per aquest incendi. Com succeeix amb diversos cossos de bombers de la Generalitat, durant les guàrdies es pateix sovint de manca de personal. La problemàtica, això sí, ve de lluny, tal com explica el delegat sindical de la Confederació General del Treball, Carles Urgell.
3: Ens trobem que en moltes guàrdies els bombers de Vilafranca no tenen tot el seu equip complet disponible. Un cop tornen d'un servei amb l'equipament contaminat, no se'ls dona un equip de substitució i, per tant, no poden realitzar la seva feina amb normalitat.
2: Arrel de l'incendi a Castellví, el parc aquest dijous s'ha quedat sota mínims, amb només dos bombers desplaçats és d'Igualada. Això se li suma que els parcs dels voltants, com Vilanova o el Vendrell, també estan sota mínims, el que suposa una situació realment preocupant. I en aquest context també toca estar pendents del temps i de la intensa calor que ens afecta, perquè Protecció Civil ha posat en situació de prealerta al Pla d'Emergències per Incendis Forestals per perill molt alt, especialment a l'Alt Camp, al Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquest sentit, s'ha demanat a la població que avisi de seguida el 112 si veu alguna columna de fum. Mentrestant, el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats diversos avisos per intensitat de calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral, i per tempestes al Pirineu i Prepirineu. I respecte a aquests avisos, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància davant la possibilitat que es produeixin crescudes sobtades de caràcter local a la part baixa del Segre durant la tarda d'aquest dijous. L'avís es relaciona amb els avisos grocs activats per l'AEMET a la província de Lleida per la previsió de pluges intenses amb acumulacions que poden arribar als 20 litres per metre quadrat en només una hora. Davant aquesta situació, Protecció Civil demana extremar la precaució i seguir l'evolució de les possibles tempestes i xàfecs durant la tarda. I la Diputació de Tarragona ha atorgat concedir subvencions per un import de 4,7 milions d'euros per restablir béns i serveis d'ens locals afectats per fenòmens meteorològics adversos i altres situacions excepcionals al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. Els ajuts s'adrecen a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals per sufragar danys produïts per catàstrofes naturals i incendis forestals. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera posa a disposició de la ciutadania les targetes gratuïtes del Servei de Bus Urbà, una mesura que té com a objectiu afavorir la mobilitat de col·lectius que requereixen un suport especial en els seus desplaçaments quotidians. Les targetes estan adreçades a les persones majors de 60 anys i a les persones amb diversitat funcional que disposin de l'acreditació oficial emesa per la Generalitat de Catalunya amb un grau reconegut igual o superior al 33%. En el cas de les persones amb diversitat funcional que tinguin reconeguda la necessitat d'anar acompanyades, la targeta incorporarà la menció més acompanyant, permetent que un acompanyant pugui viatjar amb la persona titular de la targeta. Júlia Mirto és la regidora d'Acció Social, Drets de la Ciutadania i Gent Gran a l'Ajuntament de Abrera.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera apostem per la gratuïtat en el servei de bus urbà per les persones grans de més de 60 anys i el col·lectiu de capacitats diverses. D'aquesta manera, un servei que ja és sostenible i adaptat encara serà més proper als col·lectius que més ús en fan i que segueix permetent la connexió entre tots els nostres barris i el nucli urbà. Així, ja podeu sol·licitar la vostra T social d'Abrera a la UAC o de forma telemàtica a través de la seu electrònica. Seguim fent d'Abrera un municipi que aposta per la mobilitat sostenible i de qualitat per a totes i tots.
5: Les persones interessades poden tramitar la seva sol·licitud de dues maneres. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, presentant el formulari específic de dilluns a divendres de 9 a 2, dimarts i dimecres també de 4:45 a 7 de la tarda i durant el mes d'agost només les tardes de dimecres de 4:45 a 7. Telemàticament, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, partir del mes de setembre s'habilitarà un punt informatiu i de suport per la gestió telemàtica al casal de la gent gran a la Rambla del Torrentet número 8. En tots els casos serà necessari aportar el DNI i la documentació que acrediti la condició de persona beneficiària, ja sigui l'edat, majors de 60 anys o bé l'acreditació oficial de discapacitat expedida per la Generalitat de Catalunya. Un cop formalitzada la sol·licitud, s'informarà la persona sol·licitant de quan podrà recollir el títol a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera. Per a més informació, podeu contactar amb l'OAC de l'Ajuntament d'Abrera presencialment a través del correu electrònic informació@abrera.cat i per telèfon al 93 770 0325. Podeu consultar tota aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
4: Abrera Informació, Protecció Civil, Salut Pública i Benestar.
5: Ens trobem immersos en la calor de l'estiu i és important preparar-se i prevenir els efectes adversos de la calor, com la deshidratació, l'esgotament i els cops de calor. L'excés de calor pot suposar un perill per a la salut i agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l'exposició a temperatures molt altes es perllonga, la temperatura del cos pot elevar-se fins a nivells perillosos i es pot patir un cop de calor, un trastorn amb conseqüències potencialment greus que requereix atenció mèdica immediata. Entre d'altres consells, a casa recomanar utilitzar algun tipus de climatització i tancar les persianes on toca el sol directament durant el dia i obrir-les de nit. Al carrer eviteu el sol directe i sortir a les hores centrals del dia, procurant caminar per les zones d'ombra, portar aigua i beure sovint. Si coneixeu gent gran malalta que viu sola, ajudeu-los a seguir aquests consells i protegiu els nadons, persones amb malalties cròniques i també les vostres mascotes. Recordem que des de l'Ajuntament d'Abrera s'han habilitat equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan activem les alertes per onades de calor en el municipi. Els refugis climàtics són espais segurs, accessibles per a tothom, amb àrees de descans, ombra i aigua, ubicats a equipaments de proximitat com la piscina municipal d'estiu, el casal de la gent gran i la residència Canigó. Podeu consultar tots els consells per protegir-nos de la calor i evitar els incendis forestals als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
0: No llanceu gorilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
4: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
0: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
4: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
7: Ajuntament d'Abrera.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
2: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 7704930.
1: Estiu a Bricocentro Abrera. A Bricocentro Abrera.

0: Vols més clients? Vols més visibilitat?
1: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
0: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
1: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
0: Si tens un negoci a la comarca,
1: aquest és el teu moment.
0: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
1: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
2: Connecta't a Ràdio Abrera. Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet, a www.radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, denuncia la recurrent manca de cobertura a l'atenció mèdica i problemes telefònics i de cobertura al dispensari. Segons afirmen fonts municipals, no es cobreixen totes les hores en què la metgessa titular no pot estar disponible. Això fa que s'hagi donat algun cas d'urgència sense tenir metge, un fet que s'agreuja tenint en compte que l'atenció sanitària més propera és a 30 minuts. De l'altra, des de fa 15 dies hi ha problemes d'internet i telèfon que han fet que la metgessa s'hagi hagut de desplaçar a la residència per poder fer receptes. Francesc Riu, alcalde de Sant Llorenç de Morunys, assegura que les queixes són generalitzades.
3: Un ciutadà de Sant Llorenç, quan vegi el metge, hi trobi un metge, és que ara no l'hi troba. A més, aquests dies està molta més gent, triplica la seva població, que és un tema que les queixes són dels usuaris, dels treballadors, és de tothom.
2: Des del consistori denuncien que la situació s'ha posat en coneixement del centre sanitari i el Consell Comarcal del Solsonès, però que no s'hi ha posat solució. Canviem ara de tema i és que l'índex dels preus de consum a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5 interanual, segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística. L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels combustibles i de l'electricitat i suposa la inflació més alta des del juny del 2024, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol. En aquest mateix context, Comissions Obreres ha reclamat mesures contundents per contenir l'impacte de la inflació, perquè considera que els governs són els responsables de minimitzar l'impacte de la incertesa geopolítica. El sindicat avisa que la reactivació limitada dels descomptes del dièsel serà insuficient per contenir la inflació, ja que precisament la retirada gradual de les bonificacions explica en bona mesura l'increment del preu dels combustibles que ha impulsat l'augment de l'IPC general. Al seu torn, la patronal COE ha avisat que la prolongació del conflicte entre els Estats Units, Israel i l'Iran alimenta el risc de patir més pujades de preus. I la Policia Nacional ha detingut almenys 33 persones en el marc d'un operatiu contra una presumpta xarxa de tràfic de persones amb finalitats laborals, vinculada a la campanya de la fruita, segons ha avançat el diari Segre. La majoria dels arrestos s'han fet en una central frutícola de Soses, al Segrià, on els agents han localitzat els treballadors que presumptament no disposaven de documentació i treballaven utilitzant la identitat d'altres persones. Els empleats haurien estat contractats a través de filials i empreses de treball temporal. L'operació continua oberta i la Brigada d'Estrangeria investiga ara les persones que presumptament s'encarregaven de reclutar els treballadors. I a Barcelona, a prop del carrer Alsina del barri de Gràcia, agents de paisà dels Mossos d'Esquadra van interceptar el passat dimarts un cotxe amb diversos ocupants que circulava sense carnet i TV ni assegurança. Dins del cotxe van trobar productes sostrets per valor de 380 euros. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. Atenció, famílies. Un any més, des de l'Ajuntament d'Abrera subvenciona la totalitat del cost del transport escolar pel proper curs 2026-2027 amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Platoni Sartip i l'Institut Voltrera d'Abrera, que viu als barris més allunyats del nucli urbà. L'alumnat de l'Escola Francesc Platoni Sartip, que viu als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat, des d'I3 a 6 de primària, podrà fer ús de la ruta 101 i 102, amb un total de 126 places disponibles, distribuïdes en dos autocars, més dos acompanyants en cadascuna de les rutes. En cas de dubte respecte de la ruta, podeu escriure al mail a 800013@xtec.cat. De la seva banda, els i les alumnes que cursen ESO i batxillerat a l'Institut Voltrera d'Abrera, que viuen als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat, podran utilitzar les rutes 105 i 106 amb un total de 128 places disponibles, distribuïdes en dos autocars, més un acompanyant en cadascuna de les rutes. Des de l'Ajuntament d'Abrera, davant les diferents incidències registrades per l'empresa prestatària del servei del transport escolar, Montbus, des de l'inici de la prestació del servei fa 2 anys, s'ha reforçat el seguiment i la fiscalització del servei. En aquest sentit, el consistori ha traslladat aquestes incidències al Consell Comarcal i a l'empresa prestatària i s'ha sol·licitat l'aplicació de les mesures i penalitzacions corresponents. Així mateix, s'ha creat una comissió de seguiment amb l'objectiu de fer un control més exhaustiu del servei i es continuarà fiscalitzant tant el compliment del contracte com la prestació del mateix, treballant perquè es garanteixi en tot moment un funcionament adequat i a les condicions òptimes per a l'alumnat usuari. Per a més informació, podeu contactar contacte amb el Servei d'Educació de l'Ajuntament d'Arera, carrer dels Rosers número 1, trucar al telèfon 93 770 47 32 de dilluns a divendres de 9 a 2 i dimecres també de 2 quarts de 5 a 7. Consulteu tota la informació així com les rutes i els diferents horaris de les parades del transport escolar al web municipal www.abrera.cat.
4: Abrera Informació. Obres. Mobilitat i transport.
5: Aquest diumenge, 16 d'agost, s'enceta una nova subfase de les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'avinguda de Can Amat. Aquesta actuació es realitza en dues fases. La primera s'ha executat durant els primers mesos de l'any i la segona, que es divideix en diferents subfases, és previst realitzar-la durant els mesos de juliol, agost i setembre d'enguany. Amb motiu d'aquests treballs, es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'avinguda de Can Amat, així el bus no circularà pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'avinguda de Can Amat fins a l'avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs són les següents. Respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar, sempre que sigui possible, utilitzar vies alternatives com l'autovia 2 i els accessos principals a Abrera i a Can Amat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
4: Abrera Informació. Medi ambient. Sostenibilitat energètica.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera recomana concertar la recollida de les saques abans d'efectuar les feines de poda per fer un bon ús del servei que forma part del nou contracte de gestió de residus urbans i de neteja d'Abrera que va entrar en vigor el mes de juliol de 2024 per un espai públic net i amable per a tothom. A recomanar fer un bon ús del servei de poda Abrera Demanda, concertant la recollida d'aquestes saques abans d'efectuar les feines de poda i d'emplenar-les. Pots recollir el teu sac de poda de forma gratuïta fins a exhaurir-ne existències a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania OAC de l'Ajuntament d'Abrera, a la plaça de la Constitució número 1, de dilluns a divendres de 9 a 2 i durant els mesos de juliol i agost, només dimecres a la tarda de 2 quarts de 5 a 7. Departament de Territori de l'Ajuntament d'Abrera, carrer de Lluís Companys número 8, primer pis, dimecres a la tarda de 2 quarts de 5 a 7. Deixalleria Municipal d'Abrera, carrer del Progrés número 15, polígon industrial Sant Armengol, per telèfon de contacte 667-610562 de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 2 quarts de 8, dissabtes i diumenges de 10 a 2. Una vegada tinguis el sac ple, contacta amb el servei trucant al telèfon 639-78-30-38 de dilluns a divendres de 8 a 2, enviant un e-mail a l'adreça abreracicle@abrera.cat de dilluns a divendres de 8 a 2. Es passarà a recollir els sacs plens i se'n donaran un de 8. Deixa'ls al carrer davant de casa teva el diumenge al vespre sense entorpir el pas de vianants o vehicles. El dilluns és el dia de recollida de poda a casa teva. Podeu consultar tota la informació actualitzada sobre aquest servei als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat. O truca'ns al 672 94 47 50.
2: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Tots els hits de les darreres 4 dècades a Fórmula 40.
1: És fort, eh?

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. El sistema sanitari ha detectat prop de 450 urgències oftalmològiques en els últims dos dies, coincidint amb l'eclipsi solar total. Gran part de les persones que va acudir a urgències per afeccions dels ulls ho va fer el mateix dimecres, amb 239 urgències hospitalàries i 165 als CAPs. Les consultes per afeccions dels ulls van augmentar després d'ahir a la tarda, però tan sols van suposar entre un 2 i un 3% del total de l'activitat d'urgències hospitalàries. Alhora, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 115 trucades i 109 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi solar. 10 van requerir la mobilització d'ambulàncies, amb 6 afectats traslladats a centres sanitaris, un en estat crític, un en estat greu, 3 han estat menys greu i un en estat lleu. Tornant als problemes relacionats amb la vista, el Departament de Salut no descarta que durant els pròxims dies hi hagi un repunt de casos, ja que hi ha algunes lesions i afeccions que no es perceben el mateix dia. I els bombers de la Generalitat han activat aquesta tarda un dispositiu per un incendi en una zona de vinyes, camps segats i canyà a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Fonts del cos han indicat que el foc ha quedat limitat per les vinyes, fet que ha evitat la seva propagació cap a altres terrenys. Els bombers treballen ara per acabar de tancar el flanc dret de l'incendi i donar-lo per controlat. En el dispositiu hi participen 7 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. I els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 56 anys a la Jonquera, a l'Alt Empordà, per haver ocasionat un incendi forestal de 1.200 metres quadrats a Llançà. Els fets es remunten al 2 d'agost, quan es va generar un incendi en una zona boscosa del Capràs. Mossos i agents rurals van comprovar que les flames havien començat a prop d'una zona on hi havia una dona acampada i per això van iniciar una investigació conjunta. Finalment van determinar que l'incendi s'havia produït després que algú fes foc per coure menjar. A partir d'aquí van començar a treballar per saber la identitat de la persona i va ser trobada a la Jonquera i detinguda com a presumpta autora d'un incendi forestal. La dona tenia antecedents per altres fets i va passar a disposició judicial. I l'estació meteorològica de Barcelona al Raval ha mesurat una temperatura mínima de 27,7 graus la passada nit. Es tracta de la 46a nit tòrrida d'aquest estiu, és a dir, amb una mínima de 25 graus o superior, i ja supera el 2022 quan se'n van registrar 45. Fins ara el rècord en 20 anys de dades, segons informa el Meteocat. L'any 2007, per exemple, no va registrar cap nit tòrrida. L'estació del Raval es va instal·lar l'octubre del 2006, de manera que no va mesurar l'estiu excepcionalment calorós del 2003. A Barcelona, Can Bruixa, això sí, es van registrar 51 nits tòrrides. Enguany s'emporten 48 i també supera ja el 2022. Recordem que el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats diversos avisos per calor intensa aquests dies. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'expressa la solidaritat amb les víctimes i amb tota la població afectada pel fort terratrèmol registrat a Colòmbia aquest dilluns 10 d'agost passat. Així mateix es vol traslladar el condol i tot l'escalf a les famílies de les persones que han perdut la vida, així com el suport a totes les persones ferides i a les comunitats que han vist greument afectades les seves llars i els seus mitjans de vida. Segons les primeres informacions, una gran quantitat d'edificis han resultat afectats i milers de famílies necessiten ajuda urgent. El fort terratrèmol de magnitud 7,4 en l'escala de Richter ha deixat més d'un centenar de víctimes mortals, gran quantitat de persones ferides i nombrosos danys materials en diverses zones del país. Els equips d'emergència continuen treballant contra rellotge per localitzar persones atrapades entre la runa i atendre aquelles que ho han perdut tot. Davant aquesta situació d'emergència humanitària, informem que l'ONG Creu Roja ha activat la seva resposta davant del terratrèmol i els equips de la Creu Roja colombiana ja treballen a les zones més afectades. Podeu fer la vostra donació a través del canal oficial de donatius de Creu Roja Espanyola al web www.creuroja.es. Es recomana que la solidaritat es canalitzi mitjançant aportacions econòmiques a través de les vies oficials de captació, ja que aquesta és la manera més ràpida, eficaç i segura de donar resposta a les necessitats sobre el terreny. La solidaritat de la ciutadania és fonamental perquè l'ajuda pugui arribar a les persones que més la necessiten. Les aportacions econòmiques permeten intentant mobilitzar recursos de manera ràpida i eficient, adquirir subministraments essencials i reforçar l'assistència a les comunitats afectades. Podeu consultar el detall d'aquesta informació, així com les futures actualitzacions de la mateixa, als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram de l'Ajuntament d'Abrera, @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Seguretat ciutadana.
3: Segons ha informat la Policia Nacional, el proper dilluns 14 de setembre de 2026, de 9 a 1 del matí, tindrà lloc una nova campanya per expedir o renovar el document nacional d'identitat DNI per primera inscripció, caducitat o pèrdua al municipi. També es podrà tramitar la primera expedició o la renovació del passaport. Tot el tràmit es realitzarà en la unitat mòbil que s'instal·larà en la zona de l'aparcament del carrer de Rosalia de Castro, al costat de l'Ajuntament d'Abrera, i les entregues es realitzaran el mateix dia. Per reservar cita per a les tramitacions del DNI i o passaport, truqueu prèviament al telèfon de l'Oficina d'Atenció Ciutadana OAC de l'Ajuntament d'Abrera, al 93 770 0325, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 9 a 2, i també les tardes de dimarts i dimecres en horari de 2:45 a 7 de la tarda, durant el mes de només les tardes de dimecres de 2:45 a 7. En cas d'urgència per l'obtenció o renovació del DNI o el passaport, es pot sol·licitar cita prèvia a la Policia Nacional per telèfon al 902 247 364, o bé per internet a www.citaprèviadni.es. Hi ha un total de 40 cites disponibles per a la tramitació del DNI i o passaport al municipi. Cada tràmit requereix una cita independent, per tant, si una persona necessita tramitar tant el DNI com el passaport, haurà de reservar dues cites.
0: Abrera Informació. Gent gran.
3: El servei de bar del Casal de la Gent Gran d'Abrera romandrà tancat excepcionalment el proper dilluns 17 d'agost amb motiu de la realització de diferents tasques de manteniment en l'equipament municipal. La previsió és executar aquestes tasques durant el mateix dia i així poder reprendre l'activitat normal del servei de bar l'endemà, dimarts 18 d'agost. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana disculpes per les molèsties que aquesta actuació pugui ocasionar i s'agraeix la vostra comprensió.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
1: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
1: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beladat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
4: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
5: Ajuntament d'Abrera.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't a la Fórmula 40.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent durant les properes hores a l'Alt Urgell, al Solsonès i al Berguedà. Segons el servei, el grau de perill és màxim, amb una escala de 6 sobre 6. Les tempestes en aquesta zona poden incloure pedra superior a 2 centímetres, vents superiors a 90 km per hora i esclafits o tornados. Des de Protecció Civil es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot pel que fa a la mobilitat i a les activitats a l'exterior. Tot i que les alertes de cara aquests dies estan centrades en la calor intensa i el perill elevat per incendis forestals, els temporals que afecten també el Pirineu i el Prepirineu poden tenir protagonisme durant la tarda d'aquest dijous per la seva intensitat. I el govern de Colòmbia ha confirmat ja 273 morts, més de 3.800 ferits i 377 persones desaparegudes després del terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar el país fa dos dies. El Ministeri d'Afers Exteriors espanyol també ha informat de la mort d'un ciutadà espanyol amb doble nacionalitat i ha reduït de 75 a 12 els espanyols que encara no han pogut ser localitzats. El sisme ha causat importants danys materials, amb més de 12.500 habitatges destruïts i prop de 75.000 afectats, a més de desperfectes greus en dos aeroports. Els equips d'emergència continuen buscant supervivents entre la runa i distribuint ajuda a les zones més afectades. La Generalitat ha assegurat que de moment no té constància de cap ferits entre els prop de 7.800 catalans residents a Colòmbia. I a Barcelona, a prop del carrer Alzina del barri de Gràcia, agents de paisà dels Mossos d'Esquadra van interceptar el passat dimarts un cotxe amb diversos ocupants que circulava sense carnet, ITV ni assegurança. A dins del cotxe van trobar productes sostrets per valor de 380 euros que van poder ser retornats posteriorment a un establiment proper. Una persona va quedar detinguda per requeriment policial i quatre investigades per furt, així com un delicte contra la seguretat viària. També a Barcelona, els Mossos d'Esquadra s'han desplaçat aquest dijous a la zona barcelonina de Nou Barris per un nou tiroteig. L'avís es va emetre poc abans de la una de la matinada d'aquest dijous i tot apunta que es van efectuar diversos trets al carrer Riells. La unitat d'investigació de la comissaria del districte de Nou Barris s'ha fet càrrec del cas per mirar d'aclarir els fets. Tot i que no consten ferits ni detinguts, aquesta zona s'investiga amb especial detall, ja que el passat diumenge 9 d'agost es va produir una situació similar, també de matinada i sense ferits. I un breu apunt per acabar, la Generalitat ha confirmat aquest dijous 4 nous casos de pesta porcina africana, 2 a Barcelona, 1 a Molins de Rei, 1 a Esplugues de Llobregat. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins als 379 senglars. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Aquest dilluns 10 d'agost s'ha reobert la sala de fitness del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera, CAMP, amb totes les garanties de seguretat i salubritat després que l'equipament romangués tancat durant uns dies per l'incendi que es va originar a la zona de la sauna del CAMP el dimarts 28 de juliol passat a la tarda. Des d'aleshores s'ha treballat intensament per iniciar la normalitat i la represa de l'activitat de l'equipament municipal. Recordem que durant el mes d'agost l'horari de la sala de fitness del CAMP serà a partir del dilluns 10 i fins al dilluns 31 d'agost, de dilluns a divendres de 9 a 1 i de 4:45 a 7:45 de la tarda i dissabtes de 9 a 1. Una setmana després de la incidència, des de l'Ajuntament d'Abrera es continua treballant intensament per tal de rehabilitar els espais del Centre Aquàtic Municipal i reprendre la normalitat de l'activitat de l'equipament a partir d'aquest dilluns. Les diferents feines de restitució, reparació i recondicionament de forma urgent i planificada al CAMP durant els darrers dies han estat els següents. Visites in situ diàries per fer seguiment de les actuacions que s'estan executant per tal de reobrir a la màxima brevetat possible amb plenes garanties de salubritat i seguretat, coordinació de diferents tasques i de proveïdors per tal de començar les feines de restitució de forma urgent, planificada i coordinada, retirada de runa, materials malmesos, tasques de pintura i reposició d'elements malmesos de forma progressiva, neteja i desinfecció de les zones afectades i instal·lació de màquines d'ozó per a la millora del confort dels espais, adequació de sales per l'activitat física i esportiva i zones de vestuari i i comunes per a reprendre progressivament l'activitat i reparació dels serveis informàtics i dels torns d'accés tant del camp com de la piscina municipal d'estiu. D'altra banda, també s'estan efectuant diferents actuacions de manteniment i millora de l'accessibilitat al centre aquàtic municipal Camp, tasques pròpies del manteniment de l'equipament durant el mes d'agost, instal·lació d'una cadira adaptada per a l'accés de les persones amb mobilitat reduïda a la piscina terapèutica i eliminació del mur divisori del bas per a l'accessibilitat adaptada per a la realització de l'activitat dirigida del camp. Des de l'Ajuntament d'Abrera es fa un agraïment a tota la ciutadania per la comprensió i també a l'equip de professionals municipals que continuen treballant per la posada a punt i reobertura del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera.
3: Abrera Informació. Promoció econòmica.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
3: Abrera Informació. Infància.
4: Recordem que l'Ajuntament d'Abrera té obert el termini per sol·licitar el xec nadó 2026, un ajut econòmic de 300 euros destinats a les famílies del municipi amb fills i filles nascuts, nascudes o adoptats, adoptades entre l'1 de desembre de 2025 i el 30 de novembre d'enguany. Aquesta iniciativa, que enguany arriba a la seva novena edició consecutiva, té com a objectiu donar suport a les unitats familiars d'Abrera i ajudar a fer front a les despeses extraordinàries derivades del naixement o adopció d'un fill o filla. Les sol·licituds es poden presentar fins al diumenge 6 de desembre de 2026 inclòs, preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament al web abrera.cat o presencialment al registre de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC. Durant els mesos de juliol i agost, l'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7. Per accedir al xec nadó de l'Ajuntament cal complir, entre d'altres, els requisits següents: que un dels dos progenitors o adoptants estigui empadronat o empadronada a Abrera, que almenys la mare, el pare o tutor o tutora tingui una antiguitat mínima d'un any d'empadronament al municipi abans del naixement o adopció, que el nen o la nena estigui empadronat o empadronada a Abrera i està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Per a més informació sobre aquesta convocatòria, les famílies es poden adreçar al Servei d'Infància i Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera, al carrer Major número 3, trucant al telèfon 93 770 2911 o enviar un correu electrònic a infancia@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera.
0: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

0: aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.
2: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Javier De Gea. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha afirmat aquest dijous que no existeix cap risc d'amenaça terrorista vinculat a l'entrada irregular de migrants a Ceuta el passat mes de juliol. Marlaska ha recordat que des de totes les instàncies s'està treballant per vigilar i monitoritzar totes les persones que han entrat i ha explicat que s'ha demanat autorització al Poder Judicial per poder expulsar immediatament aquelles que hagin entrat a Ceuta i que hagin comès algun delicte. El ministre, que ha destacat la col·laboració impecable del Marroc, ha assegurat que s'estan gestionant algunes peticions de protecció internacional dels qui han arribat, tot i que la immensa majoria dels migrants serà retornada perquè el gruix no té dret a acollir-se a mecanismes d'acollida o refugi. En matèria de xifres, Marlaska ha manifestat que ara mateix queden a Ceuta unes 5.000 persones de les que van entrar a finals de juliol i que encara no han sortit. D'altra banda, ha detallat que s'han localitzat i identificat prop de 1.900 migrants menors d'edat que es posaran a disposició de les autoritats perquè decideixin com acollir-los o tutelar-los. Precisament, el govern espanyol i les comunitats autònomes han confirmat la conferència sectorial de joventut i infància presidida per la ministra Cira Rego el pròxim 27 d'agost, durant la cita que servirà oficialment per parlar de l'entrega de 25 milions d'euros a Ceuta per atendre els menors arribats. Rego també demanarà mantenir un debat sobre l'atenció dels menors i la situació general a la ciutat autònoma. L'ordre del dia s'ha acordat en una comissió tècnica amb els directors generals d'infància de les comunitats. Canviem ara de tema, ja que els bombers de la Generalitat han viscut una tarda especialment moguda per diversos incendis de vegetació arreu del territori. A Begur, tres dotacions han treballat en un foc de restes vegetals a l'antiga pedrera de la zona de Sarriera, que no tenia recorregut ni amenaçava cap zona habitada. A Aigua Múrcia, set dotacions terrestres i dos mitjans aeris treballant en un incendi en una zona de vinyes, camps segats i canyar. A Monistrol de Montserrat també s'ha produït una actuació per un foc de vegetació al voral de la C-55, que ha quedat extingit. I a Girona també vuit dotacions terrestres treballen en un incendi en una zona forestal de la pujada dels Polvorins, que ha afectat pins i matollars, però que no ha causat afectacions en edificacions. La situació es produeix en un context d'intensa calor i elevat risc d'incendi forestal, que ha portat Protecció Civil a activar la prealerta del Pla d'Emergències per incendis forestals per perill molt alt, especialment a diverses comarques de Tarragona. I un breu apunt per acabar, la Policia Municipal de Terrassa i la Policia Nacional van executar un nou dispositiu conjunt a l'estació de Terrassa Est. L'actuació va permetre identificar 17 persones, aixecar 4 actes pertinents de substàncies estupefaents i efectuar dues citacions relacionades amb situacions administratives irregulars en territori nacional. L'alcalde Jordi Ballart ha defensat la importància d'oferir una resposta més eficaç davant les conductes delictives i atendre de manera més efectiva les necessitats del veïnat. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
3: Ràdio Abrera, la música que t'agrada. T'agrada.

0: 107.9. Els èxits. Els èxits. 107.9. Ràdio Abrera.
1: Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639-78-30-38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe.
1: I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots.
0: Descarrega't la nostra aplicació.
2: Disponible per Android i iOS.
0: Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: informa't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, parla Javier De Gea. La plataforma Dignitat a les Vies, amb el suport d'altres entitats d'usuaris de Rodalies, ha presentat aquest dijous una sol·licitud al govern per obtenir accés a la informació pública sobre la planificació i el desenvolupament de l'operatiu ferroviari organitzat per la jornada de l'eclipsi. En un comunicat denuncien que es van registrar trens i andanes saturats, informació insuficient, canvis de via difícils de seguir amb seguretat i tancaments o limitacions d'accés en diferents estacions, malgrat la petició de la Generalitat de prioritzar el transport públic. Per aquest motiu, la plataforma també exigeix transparència, explicacions públiques i l'assumpció de les responsabilitats tècniques, directives i polítiques corresponents. Aquest matí, la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ja lamentava la manca de planificació.
3: Perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no agafessin els cotxes perquè no col·lapsar.
2: Per part de Renfe, l'única explicació fins al moment és que no va ser un tema de planificació, sinó de capacitat, ja que no hi havia més trens disponibles si es volia continuar donant servei a tota Catalunya. Seguim amb les conseqüències de l'eclipsi, ja que el sistema de sanitari ha detectat prop de 450 urgències oftalmològiques en els dos últims dies. Gran part de les persones que va acudir a urgències per afeccions als ulls ho van fer el mateix dimecres, amb 239 urgències hospitalàries i 165 als CAPs. Les consultes per afeccions als ulls van augmentar després d'ahir a la tarda i el Departament de Salut no descarta que durant els pròxims dies hi hagi un repunt de casos, ja que hi ha algunes lesions i afeccions que no es perceben al moment. Eclipsi a banda, la previsió del temps també és una de les notícies de la setmana, en especial per la calor que està afectant el país. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diversos avisos per calor, amb especial atenció a la tarda d'aquest divendres. També hi ha avisos per calor nocturna, així com per tempestes acompanyades de fenòmens violents al Pirineu i al Prepirineu. Protecció Civil demana per atenció a col·lectius vulnerables en situacions de calor extrema i manté en situació de prealerta el pla d'emergències per incendis forestals per perill moral molt alt. I una dona de 84 anys i de nacionalitat espanyola ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina a Castelldefels, al Baix Llobregat. El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat 3 ambulàncies, però les maniobres de reanimació no han tingut èxit. Es tracta de l'onzena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. També aquest matí, un home de 78 anys ha mort mentre es banyava a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Amb aquesta víctima ja són 19 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des del 15 de juny. Protecció Civil recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors aquest estiu. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio Abrera, els dijous a les 10 del vespre.
5: Ruta 66.
4: Aquí comença una nova edició de la Ruta 66 i ja van 17 anys al teu costat en unes 60 emissores de parla catalana. Una setmana més et portem novetats discogràfiques i un cop d'ull al passat amb els èxits de la història de la nostra música. Rep una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Si ja esteu preparats, comencem amb noves propostes d'artistes de renom. Vinga, comencem!
0: Ruta 66, el més nou, novetats discogràfiques.

0: Des de Detroit, Michigan, ens arriba el 19è àlbum d'estudi de Susie 4, Freedom. La baixista i cantant segueix en forma i ho demostra amb noves composicions, com la que hem escoltat que dona títol al disc. En una altra es fa acompanyar d'un gran mite vivent, Alice Cooper. En aquesta, Kick Out the Jam.
1: Kick out the jams, motherfucker! Susie!

Free Falling és una cançó original de Tom Petty de l'any 89. I aquesta és la versió del britànic Chris Norman, antic vocalista dels Smokey, que va continuar als anys 80 en solitari. Lifelines és el seu nou àlbum de versions, on inclou cançons molt conegudes, com aquesta del 61 dels Everly Brothers, titulada Crying in the Rain.

Only Time We Tell, original del 82 de la banda de rock progressiu Àsia. Després de molts anys, tornen a la càrrega amb un disc en directe, Live in England. 12 temes històrics, sobretot del seu àlbum de debut. Només queda un únic membre fundador, el teclista Geoff Downes. Anem per una altra d'Alsàcia, una del 84, The Hit Goes On.

Arkansas Math és el nou single de la cantautora Ashley McBride, un homenatge a les arrels de l'artista, al seu estat i la seva nova vida sense drogues. Ara ens anem a Tennessee amb un rapper, rocker i country, Jelly Roll, amb un altre homenatge, en aquest cas a la seva dona. L'acompanya en els moments més difícils. La cançó porta per títol Thorns.

Dust in the Battle és una cançó original de l'any 95 de David Lee Murphy. Aquest 2026 la rescata Jason Aldean, a duet amb el seu creador. Més novetats country. Marlboro Man és l'avançament en format de single del proper àlbum d'estudi de tres nois d'Arizona, els anomenats Midland, una de les bandes americanes més en forma en aquest moment.

Nobody's Fool forma part de Next Song, l'àlbum de debut del Cinderella. La banda de Pennsylvania editava aquest disc l'any 86, és a dir, d'això fa 40 anys. Curiosament, Jon Bon Jovi va col·laborar als coros. Aquestes 10 cançons de glam metal i hard rock estan íntegrament composades pel líder Tom Kiefer. I aquest track, un dels més coneguts, Shake Me.

0: Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox.
1: Ruta 66.
0: Fins aquí el programa d'avui. Ens acomiadem amb un altre aniversari. Parlem del debut discogràfic dels Poison. Al capdavant de la banda de glam metal, Bret Michaels. Ara fa 40 anys començava amb la seva carrera amb cançons com Thal Dictate to Me, que tancarà el nostre espai radiofònic. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio Abrera, els dijous a les 10 del vespre.
1: Ràdio Abrera, la música...

0: Ràdio.
1: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
2: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
1: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
2: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
1: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: si és que fa més valent.
1: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
1: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
2: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Tenim la millor selecció musical per les teves nits d'estiu. Ràdio Abrera.

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
2: I posa't al dia amb les notícies que més interessen.
0: Radiorea.cat. Connecta't a nosaltres.
1: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Radio Abrera. Marquem la diferència.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: ¿Qué horas son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy clarito. Permanece la escucha.
4: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
4: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
4: A Ràdio Abrera, hora 23.
5: Ràdio Reloj.
6: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
6: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
7: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé.
8: That's right.
2: Què escoltes al mòbil?
9: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera?
9: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
9: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
9: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
2: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.